Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: era
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: The All-American Half Pound is a sweet pure beef patty, lettuce, tomato, and MWE. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

per a una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Angels, this is not our house. Time to go to work.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet. No.

0: Ya, son las cosas también.
1: No, tú no estás
2: bien. Sí, Imagina María también.
3: María, no, no, no. Això no.
2: Imagina la ciutat i tu te creus que no
1: estàs en aquesta pel·lícula. Perdona, seguim, com hi ha una cançó.
4: Mira, Maria, Maria, Maria.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: Gracias.
1: Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Hortenencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport hortenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

0: escoltareu una remissió.
1: Especial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Vola molt millor pel nostre poble. Artà en joc.
2: Salutacions, oients de Ràdio Artà, benvinguts a un nou programa d'Artà en joc. Som en Pep Toni Butler i tornem aquí, una vegada més, comptant com sempre amb el responsable de Ràdio Artà, que està al control tècnic. Hola, Tomeu.
3: Bones tardes, benvingut de nou.
2: Que, com sempre, tenim una gran estimable ajuda per part seva, fa una feinada. No el veig mai, però està fent una feinada.
3: jo sempre m'agrada dir que sempre m'agrada estar darrere càmera. Així que en aquest cas també, que feim vídeo i darrere micro, en aquest cas també, si fent no, però vaja.
2: Sí, darrere micro, això jo vull perquè no hagi de ser gaire tu, perquè tota la resta de programa, llevat de Nestel i de la música, te toquen a tu.
3: Sí, sí, això, ja tens suficient en el que tinc.
2: Així te deixant descansar una mica. I... com sempre, ens ajuda del tècnic d'esport de l'Ajuntament d'Artà, Llorenç Terrassa, que ens dona suport extern. Avui tenim amb nosaltres

0: Toni Cervera, preparador físic, ara també mestre, i no diré res més d'ell perquè ja sabeu que a mi m'agrada que se presentin. Benvingut, Toni, gràcies per venir.
1: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Per qui no te conegui, qui és en Toni Cervera?
1: Bueno, pues en Toni Cervera és una persona de Sant Llorenç, un jove de Sant Llorenç que durant molt d'any va estar en el Mallorca, primer a les categories inferiors durant 4 anys, en el divisió d'honor i en el filial, i després va tenir la sort de poder estar unes 12 temporades més en el primer equip.
0: 12 temporades en el primer equip?
1: Sí, van guanyar la Copa del Rei l'any 2003 i després ja de forma ininterrompida, més a manco, fins a l'any 2010, després van tenir una altra etapa en el 2013, i entre aquesta primera etapa i la segona pues, vaig tenir l'oportunitat també de nivell professional d'entrenar al Sevilla i l'Atlètic de Madrid. I després d'aquesta etapa espanyola pues, també vaig tenir la possibilitat i la sort d'anar-me a l'estranger a desenvolupar la meva feina i vaig estar 5 anys a Xina en els equips professionals, aquella època que hi va haver boom del futbol allà. I després també vaig continuar a l'Eivissa, que els anys que va estar a segona divisió, més a prop ja, i fins ara havia desenvolupat la meva funció professional d'equips professionals de futbol, etapa que no està del tot tancada, però sí que ja me puc permetre una mica seleccionar una mica les possibles ofertes que van arribant, i si no arriba res més interessant, estic de moment donant classes en el grau superior d'aquí d'Artan, els cicles de condicionament físic, i des d'aquí també animo a tota la gent que mos estigui escoltant i li agradi l'esport, que pugui valorar aquesta manera o aquesta formació que se fa aquí en el poble d'Artà per futures persones, per futurs alumnes que puguin assistir o que els agradi el món de l'esport, que és un cicle que està molt ben muntat, que hi ha grans professionals de darrere i que té avui en dia moltes sortides professionals. I bueno, i una mica això és el resum de qui és en Toni Cervera.
0: Has fet una presentació molt bona, la veritat, m'ha agradat molt. Ha deixat tot ben clar, ara la gent a partir d'aquí ja té el guió inicial i ja sap cap a on hi ha l'entrevista, que a vegades qualcú es presenta i diu «Són d'Artà, tens 23 anys i m'agrades esport», i queda allà, i clar, la gent diu «Sí, molt bé, i ara què fem?». Tu ja m'ho has explicat, per tant, ara farem feina damunt d'això. Conta-mos, com vas començar en el món de l'esport?
1: Bueno, jo, com comencen tots els nens en un poble, com t'he dit, són de Sant Llorenç, vaig fer la meva infància a Sant Llorenç i en els anys que estem xerrant, hi havia pràcticament només podia jugar a futbol.
0: Per tant, vaig triar futbol.
1: I hi havia poques coses més, no hi havia instal·lacions com les que tenim ara, no hi havia tècnics preparats com els que hi ha ara. I vaig triar el futbol i va ser un esport que vaig tenir sort perquè també me va agradar i me va enamorar, i que van ser els meus inicis a nivell deportiu. I després no sé per què me va començar a picar la curiositat d'intentar ser professional del món del deport, i l'única opció que hi havia aquells anys era fer batxiller. I després anar a fer INEF a una de les 7 universitats que hi havia a Espanya. Me'l va costar entrar, però vàrem arribar a entrar, perquè ja t'he dit, abans no és com ara, que pràcticament just a Catalunya hi ha 7 universitats. Estem xerrant que l'any 92, quan jo vaig començar, crec que eren 7 o 8 universitats a tota Espanya. I juntament amb gent d'Artà, com per exemple en Joan Martí, que suposo que tots coneixeu.
0: Ha vengut per aquí un parell de vegades.
1: En Joan Martí, pues som companys de promoció. I me va dur a fer aquests estudis, i després pues, una mica també m'ha anat bé, he fet suposo les coses també més o menys bé, i he pogut desenvolupar tota la meva vida professional relacionada amb el món de l'esport.
0: Molt bé. Bona manera de començar, és a dir, el que tu dius, com ha canviat les coses de que hi havia 7 universitats que donaven, impartien aquestes assignatures, ara que n'hi ha 7 només a Catalunya, per tant, beníssim. Com t'arriba l'oportunitat d'entrar de preparador físic en el Mallorca, les categories base en aquest cas?
1: Pues mira, va ser una mica un cúmul de circumstàncies i casualitats. Pues vaig estar convidat a unes xerrades a la Federació Balear de Futbol. En aquell moment jo estava fent de preparador físic en el Tir de Sac, estava a tercera divisió, i això que se fa...
0: Que per cert s'ha salvat i...

0: al grupo Z y llevaba una inyección económica para invertir en fútbol base. Y se van seleccionar tres preparadores físicos, un per juvenil, un per cadets y un per la resta de categorías. Y el meu perfil les va agradar la exposició, después van tenir una entrevista personal y me van fer una oferta y evidentment la vaig acceptar, vaig haver de deixar el Tirtassar y me'n vaig anar a viure a Palma y a nivell semiprofessional, perquè no era professional, jo seguia fent feina en els instituts. Els cap vespres me dedicava en cos i ànima a lo que després he tingut sort de que fos la meva professió.
1: En quina categoria te van posar tu?
0: Jo vaig estar en la divisió d'honor 3 anys amb en Tomé Llompart d'entrenador i varen classificar cada any l'equip per la Copa del Rei. I nosaltres estem emplaçats en el grup català amb el Barça, amb l'Espanyol, amb Villarreal, València, Gramenet, Granollers, sí. L'Adam, Ferran Martorell, equips mítics històrics de la promoció del futbol. I un any varen tenir la possibilitat de jugar la final de la Copa del Rei
1: contra?
0: Juvenil contra el Barça.
1: Justament.
0: El Barça hi havia coneguts com en Víctor Valdés, en Fernando Navarro, en Jordi López,
1: jugadors,
0: un tal Iniesta, m'ho pres,
1: jugadors petits. Malament. No m'ho sona cap d'escat dit. No n'hi ha cap que sigui campió del món de tots els escat dit.
0: I nosaltres teníem jugadors pues, com Albert Riera, que ara ja va ser també jugador del Mallorca.
1: Sí, que ara, ja per dir gràcia, l'han tret.
0: Sí,
1: l'han tret del Frankfurt. I ara, de manera anecdòtica, els aficionats d'Alemanya s'han volgut despedir i diguen-li gràcies por nada i li han posat de nada gràcies.
0: Sí.
1: Perquè el traductor l'ha fallat. Ha estat molt divertit, ha estat la notícia. Perdona les interrupcions.
0: També tenia en jugador en Julián Robles, en Chando, que ara és delegat del primer equip de Mallorca. Bueno, i aquests jugadors varen arribar a la final de la Copa del Rei i va estar 3 anys en el divisió d'honor.
1: I com t'arriba la cridada, o l'oportunitat, o l'ocasió? Perquè no sé exactament com definir-ho de... Passar a ser preparador físic, desprimeix aquest moment, com se dona?
0: Bueno, se dona, jo ja era professional, ja els 4 anys ja me fan professional, ja t'hem de deixar l'institut, de fet t'hem de triar entre continuar un procés d'oposicions o triar contracte professional que a Mallorca m'havia posat damunt la taula per l'equip filial.
1: Tria, evidentment.
0: Bueno, en aquest moment no era fàcil perquè tenia 27 o 28
1: aposta.
0: Anys. En aquest aposta. Moment potser triï una altra cosa, no se sap mai.
1: En aquell moment...
0: Cada circumstància i cada moment té
1: l'opció. Hi ha trens que passen un pic a la vida. Les oposicions les pots provar cada any.
0: Efectivament.
1: Un contacte professional de primera divisió...
0: No era de primera. Era de filial.
1: No.
0: No sempre. Aquesta va ser la meva reflexió. La mos han de jubilar.
1: En Tomeu Reo, i crec que he fet el mateix, d'estar dient que sí allà darrere, jo a la ment de pensaró ja he firmat. Ara he tret un bol aquí i he firmat. Així que van a fer el que haguessin fet nosaltres.
0: I va sortir bé perquè ja el mateix any hi va haver un canvi d'entrenador. El que passa en els equips una mica mitjancers que se classifiquen per aquestes competicions europees, que centren tot l'esforç i tota la dedicació a la Champions, però a la Lliga vas un port despistat. I hi va haver un canvi d'entrenador les dues darreres jornades, perquè estàvem al bord del descenso.
1: Sí.
0: Una mica una situació bastant prescuda de Sedara.
1: No, perquè Sedara ja estem descendits en el 99% i en aquella no va ser.
0: En aquella, si te compt com era, et diràs, estava molt malament.
1: Els jugadors volien guanyar, però.
0: Els jugadors volien guanyar, però anàvem a jugar en el Bernabéu, on el Real Madrid se jugava la Lliga contra el València. I nosaltres, com a mínim, havíem d'empatar per no dependre d'un altre equip la darrera jornada. I vam empatar. Se mos va ocorrir anant al Bernabéu i empatar 0-0.
1: No, si se putada jugar contra el Levante i contra el Getafe, se putada no és el Madrid.
0: No, bueno, anant al Bernabéu a puntuar no és fàcil, eh?
1: No, està clar.
0: I, bueno, pues aquest empat va fer que... Bueno, en aquest canvi d'entrenadors, el club va tornar a tirar per amunt en Tomé Llompart, cosa que ja havia fet l'any 3 o 4 abans per que pujàs
1: de juvenil en el filial, sí.
0: I des filial en el primer equip o per pujar de segon, és a dir, l'entrenador que puja al Mallorca a primera divisió és en Tomé Llompart.
1: Ah, veus.
0: De segona a primera, a Vallecas, aquell ascens famós a Vallecas, és en Tomé Llompart.

0: i tiren una altra vegada, d'ell per salvar aquesta situació. La salvam, perquè el darrer partit després guanyam contra el Valladolid 2-1 a dins Son Moix, salvant la categoria, i el club decideix firmar un entrenador, que era en Gregorio Manzano, que venia només amb un assistent, no tenia preparador físic, i aquí va ser on el club va fer una aposta per jo, i me varen assignar, varen confiar en els 4 anys que ja me coneixien, que ja havia fet feina allà, tant en Mateu Alemany com en Pep Bonet, que en aquell moment era el director deportiu.
1: Pep Bonet, que va fitxar en Stankovic, que sempre sí. En Stankovic molt xerra d'ell sempre.
0: Sí, i d'ahir varen confiar en la meva feina, en Gregorio Manzano evidentment va donar també és ok, i mira, i des d'aquest any fins l'any 2010 interrompudament ja vaig estar en el primer equip.
1: Com recordes aquesta etapa de Manzano, que a més se guanya la Copa del Rei, plantilla espectacular, Eto'o, Pandiani, com recordes tot aquest moment, i també un poc com s'intenten mantenir els peus en terra quan les coses te venen de cara?
0: Què vol dir? Lo personal?
1: Sí, perquè clar, vulguis o no, el que tu dius, tu estaves fent de mestre i de preparador físic en el Carde, i amb això estàs guanyant una Copa del Rei amb el Mallorca.
0: Bueno, van passar 4 anys per mi.
1: Sí, però vulguis o no, és una escalada.
0: Sí, clar, sí. Bé, és naturalitat. Mira, el que no has de fer mai és perdre les teves arrels. I a lo millor una de les... de les raons per les quals jo vaig poder arribar aquí és perquè continuava sent el mateix, sobretot a nivell de motivació, sobretot a nivell de coneixements que duia a lo millor d'haver fet la carrera i d'haver orientada a nivell de rendiment i de futbol, però també a nivell personal. Tu no pots perdre els orígens i jo crec que més o manco segueix sent el mateix. I això és un punt que crec que ha anat a favor meu. I després...
1: Quan recordes aquesta etapa?
0: L'etapa, evidentment, tots la recordàvem com una de les millors. És el títol més important que ha aconseguit el club. Jo vaig participar a primera línia i un privilegiat per poder-ho viure d'aquesta manera. Me sent orgullós i satisfet d'haver-ho fet. Però tranquil, vull dir, sense... Ja t'he dit, ja ara estic donant classes en el mòdul d'aquí de grau superior i crec que ben normal, no? Sense res raro.
1: Ara he de fer un poc un incís perquè ara seiem amb la xitxa aquesta. Com era aquell equip, aquell vestidor que guanya la Copa del Rei? Com era aquell moment i també com va ser el moment de la mort del company de selecció de Neto, que Neto en el final agafa i se posa en el cap davant per guanyar aquesta Copa del Rei. Com és un poc tot aquest moment i com era aquell vestidor?
0: Tu t'has informat, perquè això no ho has viscut.
1: Jo ja era nat.
0: Ja era nat, però no...
1: Jo ja era nat, i després te contaré també de on m'he informat un poc.
2: Ara jo era en aquella final, he de dir que
1: jo, segon me diuen, jo la vaig veure per la tele, però jo tenia 3 anys, no els tenia 2. És a dir...
2: Més diferents entre tots.
1: L'he vist en aquesta final, l'he vist 3 o 4 vegades la meva porada, i per Covid que la vaig anar a matar dos pits, la vaig veure dos pits. No es dubte de quin equip són jo, no ho mag.
0: La veritat que la final té poca xitxa, perquè els vàrem passar per damunt.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Però perquè realment els partits guapos, els partits difícils, van ser contra el Deport, el quart de final i la semifinal.
1: Quin Deport,
0: la semifinal contra el Deport i el Real Madrid dels Galàcticos en el quart de final, que la gent s'olvida que vàrem eliminar el Real Madrid a doble partit.
1: Però això la gent s'olvida perquè la premsa li interessa que s'olvidi.
0: No, aquí a Mallorca no ens n'olvidam.
1: No, però a nivell general, quan se xerra d'aquell camí del Mallorca, sempre se xerra que va guanyar el Superdeport, que va guanyar la final, però el Madrid sempre queda, el Madrid no pot tenir aquest atac en el seu historial, com quan se recordi que el Barcelona va eliminar el Madrid, no se'n recordaran.
0: És que crec que n'hi van fer 4 a Son Moix, crec que el partit d'anada va ser 1-1 i la tornada va ser un 4-0, me pareix, un 4-1 també.
1: No, si jo t'he dit que...
0: I no jullaven el filial,
1: No.
0: Va jugar en Zidane, va jugar en Ronaldo, va jugar en Beckham, va jugar tots. Vull dir que crec que té molt de mèrit. I se supera, i després la semifinal ja contra el Deport, que a Dean Palma mos va apretar el partit de tornada, mos va apretar ben Déu, amb en Luque, amb en Tristan, amb en ja... Eren tots.
1: Sí.
0: Eren tots.
1: Hombre, era una semifinal de Copa del Rei, evidentment.
0: I venim, el partit d'allà va ser bastant raro, perquè nosaltres anàvem guanyant 1-3, i en el darrer minut va pitar l'àrbit un penalt allà en Diego Tristán, que el 3-2 ja no era el mateix que el 3-1. Sotres, en aquell moment els gols de fora que han valia en doble,
1: sí.
0: I si venien aquí te guanyaven 1-2, t'eliminaven. I?
1: No, me contava, que al final tenia poca xitxa, me contava, i xerraven de com era aquell vestidor.
0: Ah, com era el vestidor.
1: I del moment de tot...
0: Bueno, el vestidor era un vestidor unit, era un vestidor que combinava molta experiència, com en Miquel Àngel, Miquel Àngel Nadal, com en Marcos Martín, com en Javier Olaizola.
1: Pare, no el fic, va jugar l'altre dia, que vol venir.
2: Passa gent jove,
1: que vol venir, que vol venir. Que per cert, el fill va venir a xopar de ser penya mallorquinista d'Hortà.
2: Exacte.
1: Ja ha debutat a primera divisió, jo ho deixé ja.
0: Sí. Després hi havia, és que no m'ho vull deixar ningú, en Pandiani ja tenia una experiència, ni Bagaza tenia experiència, vull dir, combinàvem aquests perfil de jugador amb experiència, en jugadors molt joves, com en Albert Riera, com en Poli, com en Cortés.
1: La porteria la teníeu ben coberta també.
0: Leo Franco,
1: Miqui,
0: en Leo Franco. I aquesta combinació, juntament amb un entrenador que va saber tocar les fibres i que va saber treure rendiment, jo crec que inclús en qualque moment per damunt de les possibilitats, va fer que quan vàrem veure que havíem eliminat el Real Madrid, posar una mica s'interès en la Copa, i va sortir bé. I també aquella, tot i que la Lliga, jo crec que haguéssim pogut fer qualque cosa interessant, perquè si recordeu aquell any tenim el partit que fa la jornada 10, ens poden posar líders de la primera divisió, perquè varen fer una ratxa de 7 partits seguits conyant. Varen començar molt malament, varen perdre els 3 primers partits, se va inclús dubtar de si en Manzano era l'entrenador ideal per aquell projecte. De fet, jo crec que estava més que qüestionat, i varen guanyar, després d'aquest partit varen guanyar 7 partits seguint més, i teníem un partit Mallorca-Villarreal dintre nostre per posar molt líders.
1: Sempre el Villarreal donant petxac.
0: Vam empatar, si haguéssim guanyat mos posàvem primers aquella jornada. Vull dir que també estàvem molt ben Lilla, va ser l'eclosió de Netó, l'any de l'eclosió de Netó, on se va veure que aquest jugador, equips com el Mallorca, se li quedaven petits.
1: Jo, de Netó, dic perquè algú que després estigui aquí, m'ho van dir, sabien que podia ser bo, però no tant com va arribar a ser. Saps? Que no, el Mallorca sí que el millor li quedava petit, però que no s'esperava que guanyés 2 triplets seguits, com va guanyar, siguem peça fonamental en els 2 triplets, que són jugadors històrics que n'ha guanyat 2 de seguits.
0: En Samuel li passa el mateix que a molts jugadors joves. És a dir, tu veus que tenen molt de potencial, però en el futbol hi ha altres factors que influencien la motivació, les ganes de guanyar, l'ambició, i en Samuel les va saber
1: gestionar
0: bé, i va arribar allà on va arribar. Jo, jugadors en moltes condicions n'he vist molts i no han arribat, i ni siquiera n'hi ha que no han arribat ni a professionals. Vull dir que és una combinació de coses que tu dius, bueno, aquesta persona que te va dir això pot tenir una bona visió clínica de futbol, però després les perspectives de com la gent evoluciona és diferent. Netó venia de 2 fracassos. La gent no sé si se'n recorda, però Netó havia estat en el Leganés i era propietat del Madrid, però normal que ja no tinguis opcions.
1: Exacte.
0: Però havia estat un any al Leganés que era un desastre, i el mig any anterior que arribàs en el Mallorca havia estat a l'Espanyol.
1: Sí, tampoc.
0: I l'Espanyol l'havia tret de fora. L'Espanyol li havia dit en el Madrid, cerca-li un altre lloc que jo no el vull. I és aquest mig any més any que ve davant que eclosiona i aconseguim fer, o s'aconsegueix ell i la gent que està al voltant seu, els entrenadors que va tenir, fent-lo un jugador que després va costar i va arribar allà on va arribar.
1: Sí, ara que ha dit l'Oneto, Com vos arribava la notícia de la mort del seu company, i com és el moment prou. També aquest, perquè clar, això era a poc dies de...
0: Això era el dia, això era el divendres, al final era diumenge, si no recordo, dissabte, si no, no me'n recordo si dissabte o diumenge, és igual. Era dos dies abans de la final, i era l'entrenament. Nosaltres havíem arribat a migdia amb avió a Alicant i vàrem anar a entrenar en els anexes de l'estadi aquí on faríem el partit. I l'entrenament va perfecte, no veiem res raro, no passa res raro, i amb això veig que el cap de premsa se traig en el míster, en Gregorio, i li diu algo que li transforma.
1: Sí, claro.
0: I el míster, crec que en aquell moment va trobar, en Samuel va trobar una de les persones més adequades per situacions d'aquestes. En Gregorio és una persona on l'aspecte psicològic el tracta molt bé, de fet ell té la carrera de psicologia, i va anar cap a en Samuel i amb una conversa privada que sí que sé que hi ha, me'n record que hi ha una foto bastant icònica d'aquells dies que és en Gregorio posant les mans damunt els ombres d'en Samuel, li comunica la notícia i en Samuel que diu, què dius, que estàs dient, com si no s'ho creiés. Pues nosaltres ja tots mos enteram de la notícia i què passava, i clar, no és el mateix afrontar una final amb en Samuel que no en Samuel. Primer és la mort d'una persona, evidentment. Clar. En Samuel agafa l'avió i se'n va aquell mateix vespre a París, perquè el partit era un partit de Copa Confederació de París, de Camerún, m'apareix. I és que, a més, aquesta persona era la persona, o en Foé era la persona que dormia amb en Samuel, sí, la concentració de Camerún. I eren íntims. I se'n va sense saber si tornarà o no tornarà. No sabem si dissabte serà pas partit. Per tant, mos crea una certa angoixa, sempre pensant en el factor humà, però crec que el club li va donar la possibilitat de
1: no jugar,
0: de triar ell, de triar que fes el que ell decidís, estaria bé. I ell va dir que volia estar un parell d'hores sense allà a França, i després va tornar, ja recorda l'entrenament de previ del partit, ja era, i també record la xerrada després de l'entrenador, de quan el dia del partit fèiem la xerrada darrere de tàctica, tècnica, sí. Tàctica i motivacional, ell demana la paraula davant de tots, i va ser un moment guapo també.
1: I en el final va anar bé.
0: I al final va fer dos gols, va donar una... Bueno, va fer dos gols, va provar ja, crec que el penal també, crec que el provar en ell, un penal que ja havia, el jugador del recre ja havia d'estar expulsat, però després de la llarga nit urrada de González me'l va reconèixer que en el minut 10 no puc expulsar un jugador perquè me cargo la final.
1: Això però, potser ja s'hi passa.
0: Coses d'aquestes de futbol.
2: Això dels àrbits és un món a part, quasi, no?
0: Bueno, jo crec que tots els àrbits...
2: En este cas també has tingut qualque...
0: Bé, jo era un poc vironeix l'àrbit.
2: Més d'un...
0: Jo era un poc...
1: Te van posar qualque vegada,
0: sí,
1: no?
2: Qualcuna.
0: No moltes.
1: Però... Ell recorda funció d'un Mallorca. Ai, tu recorda funció d'un Mallorca.
0: Això diuen, això és una llegenda urbana. Això és una llegenda urbana. Sí, jo tenia xeracta, sí, tenia xeracta. Però jo sempre he cregut en l'honestitat dels àrbits, vagi per davant. No, jo aquestes coses de que piten en contra de... Me reservaré un pic que puc tenir sospites, només sospites, però crec que la majoria de vegades poden ser errors com poden cometre tu i jo.
1: Sí, amb això estic d'acord. El
0: pas és que hi ha errors molt grossers.
1: Sí, això també.
0: I que dius, ostres, saps? Però bé, jo crec que en són estirat dels àrbits.
1: No, jo també crec. Com creus que va ajudar, ja no per...

0: diguéssim, de futbolístic. I és vera que les incorporacions que se van fer després van ser molt bones, però sense pretemporada i sense temps de poder encaixar l'equip. I allà la paciència precisament no és abundant. No és abundant. Almenys fins en aquella època on ara sí que tenen un entrenador de...
1: Sí, ja tenen paciència de no guanyar-los en 10 anys i mantenir-los, és una locura.
0: Però bueno, nosaltres ja també mos ho va dir Miguel Ángel Gil, ja li va dir al míster, aquí l'objectiu és quedar tercer per poder entrar a la Champions i poder construir un projecte damunt la Champions. Diu, ells ho tenen molt clar en això, eh? I si després de tant en quant ve qualque títol, pues bé, jo crec que és una situació molt conformista, però econòmicament i empresarialment suposo que és adequada.
1: Sí, m'imagino que sí. No, ja han tingut jugadors molt bons, és a dir, moltes aquell any, quins són els fitxatges d'aquests que dius que arriben?
0: Aquesta darrera hora arriben Falcao, arriben Diego, arriben Turam, Nardà Turam...
1: Arriben Courtois, també.
0: En Courtois, no, en Courtois el tenim. En Courtois, de fet, són nosaltres que decidim, mos posen damunt la taula, mos posen tres o quatre opcions. En Courtois era un jugador jove del Chelsea.
1: Sí, sí, sí, que va de fitxar del Chelsea.
0: I tens el record perfectament, com si fos avui, de l'entrenador de porters, que també era mallorquí, quan li varen passar el vídeo, jo estava amb en Gregorio, diu, no hi ha cap dubte, aquest, no n'hi ha d'altre. I ja apuntava bones maneres. I sí.
1: Sabia que seria tan madridista com ha estat després o no?
0: No, en moments era un jove que tenia un pare molt preocupat, els pares també venen del món de l'esport i eren un pare molt preocupats per el que seria l'estància del fill a Madrid. Te'n record de com era l'entrenador, se van informar, van voler xerrar amb en Gregorio, a veure com era ell, a veure quins plans tenia, a veure...
1: Quines coses, que a nivell professional els pares xerrin amb l'entrenador, eh?
0: Bueno,
1: els pares... Ara que és el club d'intentar no xerrar amb els pares...
0: No, però bueno, era una situació que era un jugador molt jove, no sé si tenia de 9 o 20 anys, tenien a damunt la taula tenien 5 o 6 opcions per triar, i els havien de triar, però que si no recordo malament també eren una mica els seus, no tenia intermediari,
1: sí.
0: No tenia intermediari i feien feines de...
1: Sí, com de representació, etc.
0: Eren els que duien el lot i tenien... És normal, també.
1: Com son pare de Messi.
0: Jo també normal, sí. Bueno, sí.
1: Son pare de Messi el va dur molt d'anys.
0: Sí.
1: I son pare de Neymar també. Després, quin cost?
0: Els bons no necessiten massa representants, venen a cercar que teva.
1: Aposta jo no tenc representants. Jo les contractacions les gestiono amb mare i tan tranquil. I clar, el que tu dius és una experiència. Jo vull saber, a nivell de preparació física, com de molt canvia de jugar només una competició, a jugar-ne dues, a jugar-ne tres. Com te canvia, tu?
0: Canvia molt, clar, canvia molt. De fet, jo ara me fan gràcia, perquè ara tothom se queixa que se juguen molt de partits, i és vera que el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i els que juguen competició europea, sobretot Champions, juguen molt de partits, però és que la resta seguim jugant els mateixos partits de Lliga que jugàvem antes.
1: En juguen manco copa, de copa?
0: De copa, inclús manco.
1: Sí.
0: Vull dir, més a manco, per tant, equipos de tabla mitja per avall, no ha de canviar massa la manera de fer feina. És vera que quan estàs en aquestes categories de bons jugues de diumenge, pues és complicat. Com se pot gestionar? Pues de diverses maneres. Les famoses rotacions, és a dir, donar...
1: Sí.
0: Però això molt de xerrar, però després quan venen la tracalada de partits importants, vols que juguin els bons.
1: Que hi ha plantilles molt curtes, que per molt que tinguis 20 fitxes o 25 fitxes tens 13 jugadors, com li passa a un equip, o que jo me sé,
0: prioritzes la competició davant l'entrenament, i això pot ser bo o pot ser dolent. I el que és molt important és fer una feina compensatòria del jugador que no juga, perquè tu saps que aquell jugador a la llarga haurà de jugar
1: i que el moment en el country ha d'entrar preparat,
0: ha d'estar en forma. És difícil, perquè un jugador que no juga de forma tenir-lo content, tenir-lo motivat, no és fàcil, però una mica aquesta és la feina de fer, que has de fer quan tens plantilles que juguen a competicions europees. I avui en dia també els cossos tècnics ja són molt amples i te permeten fer unes feines molt més individualitzades.
1: I després vaig anar a Xina, breument, te va canviar molt entrenar a Xina o preparar un entrenament o un partit a Xina a preparar-los aquí? Hi havia molta diferència?
0: Mira, bàsicament és el mateix. El que passa és que allà hi havia una mica... com tot diria això, era una mica el tema de les instal·lacions, lo més d'instal·lacions, de desplaçaments, era el més raro. Xina és un país supergran, per exemple, nosaltres jugàvem les Champions, el que és les Champions d'aquí, pues se jugava allà, però és que els països que estaven immersos en aquella competició eren d'Austràlia, de Japó, de Corea, de Tailàndia. Clar, tu el millor t'anaves a jugar en el sud de Xina i ja no tornaves a Pequín, te n'anaves a Austràlia a fer el partit de Champions. Estaves allà 4 dies, jugaves el partit de Champions i te n'anaves a Pequín, o no, o te n'anaves a un altre lloc a fer el partit perquè

0: Després, tant Pequín com Xangai, que són dues de les ciutats on nosaltres vam estar, les seves instal·lacions estan en fora del centre, i ens van preferir entrenar a un camp adjacent. És a dir, ens van prioritzar la comoditat del jugador a davant de la comoditat dels entrenaments.
1: Sí.
0: I teníem un campet, no sé si vos recordeu, l'antiga ciutat deportiva del Barça, que tenia de vora el nou camp,
1: sí,
0: un estadi petit.
1: Sí, sí, sí. Pues, la Masia, aquell estadi, pues aquell campet. I...
0: això teníem, i un gimnàs molt petitet a dins l'estadi. Però estàvem en el centre, a bons jugadors en mitja hora o una hora estaven en el seu... Sin embargo, la ciutat esportiva estava quasi 3 hores del centre de Pequín. Era inviable. I bueno, aquestes coses són les que més te poden sorprendre. I després, evidentment, l'idioma, però l'idioma ja és una cosa que quan te'n vas a estranger ja te'n vas...
1: Sí, que saps que és això.
0: Saps que és això.
1: Que saps que és això. Mos queda molt poc temps, per tant, te convido que tornis un altre dia i mos contis coses.
0: També m'ha promet que només era un dia, això no era doble sessió, eh? Com una doble sessió, també.
1: A veure que és molt curt.
2: Ja arreglarem el contracte.
1: I he de votar moltes coses que jo m'encantaria demanar-te. Jo, Antonio, ho saps,
2: m'encanta. Com és tan interessant la xerrada.
1: M'encanta els primers.
0: No hem d'embafar la gent.
1: No, no et dic que tornis la setmana que ve, però d'aquí un temps torna i mos acabes de contar les coses.
0: Ja tornaré les vegades que vosaltres
1: me
0: diuen.
1: Fantàstic.
0: No passeu
1: per. Per tant, com que sé que tornaràs, vot dràsticament, la pregunta clau que tens aquí, la deixem per el pròxim d'això. Vale, és una secció que sigui pregunta enllaçada. I és que el convidat anterior, fora saber que venies tu, t'ha deixat una pregunta per tu. I tu deixaràs una pregunta pels propers. I ell te la respondrà.
0: Però que ha de ser una pregunta relacionada amb el món de l'esport.
1: Jo t'havia de ser que t'han deixat de tu i després tu t'anaràs temps per pensar-t'ho, perquè jo llegeixo la notícia i després...
0: Uf, això no se me dona molt bé.
1: Sí, no passis pena. La pregunta que t'han deixat és molt fàcil. S'han portat massa bé.
0: Molt bé, idò.
1: Què significa per tu el teu esport preferit?
0: Què significa? Bueno, fàcil no, que has dit, m'han tornat a repetir.
1: Què significa per tu el teu esport preferit? Que és pogut ser molt més complicat. Aquí n'hi tingudes que, per favor, mare de Déu, que ni jo, que li faig enrevessades per punyir vos, les trec.
0: Ara li hauríem de demanar a aquesta persona si el meu esport preferit és que jo practic o és que
1: esteu,
0: jo
1: no,
0: he viscut com a professional.
1: Esteu preferit, no,
2: sí, que el contesta en base a la que vulguis.
1: Sí, aquí en Florentino encara no hi tema com per condicionar la resposta. Encara no hi tema.
0: No s'ha queixat de vosaltres.
1: Encara.
0: S'ha queixat de tothom, no s'ha queixat de vosaltres.
1: Encara no, encara no.
0: Perquè no vos deu escoltar.
1: Si vols escoltar, m'ho pregues. Quan m'ha nomenat de saber fer, me vaig mirar i dir, no, és vero. Jo no vaig dir res i dic, ai, tanta sort, tanta sort.
0: M'han repetit la pregunta.
1: Sí, no vagi bé. Què significa per tu el teu esport preferit?
0: Bueno, pues per jo, a part, direm que el futbol ha estat i és el meu esport preferit, sobretot a nivell d'usuari, i he tingut la gran sort i privilegi de fer-ho professionalment. És a dir, jo a vegades li deien al company de feina, l'altre preparador físic que van fer feina junt amb Becker de Sant Llorenç, en Miquel Brunet, li deia, Miquel, tu te'n dones compte del privilegiat que som, que fem el que m'agrada i
1: mos paguen.
0: Mos paguen, i bastant bé, però també...
1: Sí, sí, sí.
0: Però sobretot ho podem fer aquí nostre, ho podem fer aquí a Palma, a Mallorca, i a l'equip on tu tens els colorets i on tens el coret, pues una mica això es pora el luxe i el privilegi de poder dedicar-me professionalment durant 20 anys o 25 anys a el que més m'ha agradat, que és el futbol.
1: Molt bona resposta. Ràpidament, el Mallorca se salva, sí o no?
0: Jo m'encantaria i desig que se salvi. I la carambola que s'ha de donar no és senzilla. Vale?
1: Com és complicat que veus que guanyem nosaltres, però això
0: és una altra. Mira, pues és una cosa que la gent pareix que dona per feta i no serà fàcil.
1: No.
0: I no serà fàcil. Però bé, jo crec que sí que guanyarem. Crec que el Girona pot ser que guanyi. Els altres dos resultats que s'han de donar són més complicats.
1: Més
0: però... per desgràcies, experiència que

0: record, l'experiència que jo record, és que normalment l'equip que depèn d'ell en aquesta darrera jornada no sol fallar. I aquí a Mallorca, per desgràcia, no depèn d'ell. Depèn d'altres resultats, perquè tu dius, bé, és que Girona i Elche, però tot dos depenen d'ell.
1: Ja. No.
0: Girona depèn d'ell i Elche depèn d'ell. És a dir, si Girona fa el partit de la seva vida i li guanya, se salva. I si l'Elche fa el partit de la seva vida i guanya, és a dir, tenen... poden fer qualque cosa.
1: Sí.
0: A Mallorca ha de guanyar
1: i esperar.
0: I resar.
1: I esperar. Per tant, no se salva o sí o no?
0: Han de ser positius, diran que se salva.
1: Val. Jo, desgraciadament, dic que no se salva, no perquè no vulgui, és a dir, no. El meu color no són dubtosos. Què té Artà que tenim tant d'esportistes d'èlit?
0: Bueno, Artà, és veure que heu tingut una remesa molt important, com en Sergi, com en Enric, i no normal a poblacions tan petites, vos compararíeu millor a Manacor, és un poc més gran, no, veure? Però bé, no, també te record que Sant Llorenç han tingut una marga fullana.
1: Sí, no, evidentment, que... passo per Ràdio Artà...
0: Han de xerrar d'Artà, no?
1: Sí, aposta tot pas. És veure que llevant mallorquí, llevant mallorquí ha donat molts esportistes d'èlit.
2: Normalment sempre miram... Sí. Això m'agrada llevant, en aquest cas, posar Artà perquè...
1: Sí, miram per el tema de que...
2: No pot respondre llevant, si
1: no. Has tingut un campió del món de ciclisme, has tingut diversos jugadors del Mallorca, és a dir, i no deixes de treure coses, tens preolímpics, tens bastant d'acord, aposta per Artà, es limita el pos aquí per això.
0: Jo m'agradaria tenir una resposta, però no te sabria.
1: No, però ja t'ho sabria,
0: perquè jo crec que els que han arribat, xerrant del Samora, xerrant de tots els que, bé, tots els que estan a la memòria de la gent d'Artà, no vull pensar que només és generació espontània, però és vera que són etapes molt diferents. I jo crec que deu ser constància, deu ser dedicació, deu ser genètica, deu ser trobar les persones adequades en el moment adequat i que han tingut un bon sistema d'entrenament i no crec que s'haigui d'Artà sigui diferent a la de Sant Llorenç o a la de Xat de Pere per crear jugadors.
1: No, tot seria de Bernadette.
0: Hi ha un factor multifactorial en altres i no te sabria concretar, perquè a més no són tots del mateix esport.
1: No,
0: mira, són tots del ciclisme, perquè del ciclisme sí que han tingut una tradició històrica que l'han tinguda, però no és una és de pista i uns han estat de pista i l'altre de carretera.
1: Sí.
0: No te sabria dir exactament una raó. Crec que és un cúmul de circumstàncies que s'ha donat així.
1: Estic completament d'acord. Moltes gràcies per dir que m'ho has deu temps. Ara jo llegeixo les notícies i que durarà un minut i tu penses la pregunta per proper convidat o convidada. Posa tot en aquest espai i després tindrà el micro obert per despedir-te de tothom.
0: Vale, molt bé.
1: A veure, anem a les notícies. Com ja sabeu, el Mallorca està en una situació molt crítica. Necessita guanyar l'Oviedo. Necessita que el Girona guanyi. Necessita que el Betis que el Levante puntui dins el camp del Betis i ara la tercera no la record, la quarta no la record, però està molt complicat. Si se salva, molt bé. Si no se salva, en Sergi ja ha dit que jugarà la categoria que sigui, Martín de Michel ja ha dit que ell entrarà la categoria que sigui i Nat Don, molt imaginam, que també seguirà la categoria que sigui. Ara, de darrer a darrer, per sorpresa d'absolutament ningú, ja ve d'així, Xavi Dardemoll, convidat d'aquest programa, Piti Darder, ha fet pitxitxi de la divisió de Mallorca amb 25 gols amb el Cerverense i crec que l'ha fet un de penal, per tant, és curiós. Després, futbol, Artà està d'enhorabona, juvenil nacional...

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

de 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petó.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera d'elles serà amb la cantautora Montse Castellà, que acaba de publicar un triple disc titulat Groenlàndia i on celebra els seus primers 30 anys als escenaris. La segona entrevista amb l'Arnau Tordera d'Obeses, que, com sabeu, també tenen nou disc al mercat, el sisè, que porta per títol L'Ai al Cor. Comencem, i avui ho fem amb la Ivette Nadal, que acaba de publicar una nova cançó, una cançó que porta per títol Mai les ales. És el primer senzill d'un disc arriscat en el pla musical, un buidatge de poesia en la recerca de més narrativa i imatgeria, utilitzant, això sí, la simplicitat i el detall quotidià com a principal força d'expressió.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides, ara aquí a Actualicat, de la propera setmana, de nou, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Un dia més fem el nostre repàs a les efemèrides. Avui, les que comprenen de l'1 al 7 de juny. I és que l'1 de juny de 2016 s'inaugura l'exposició 16x16, 16 jutgesses per al 2016 a l'ESMUC. L'objectiu era impulsar el coneixement i fer un reconeixement al ric i divers talent femení en el món de la música popular. El 2 de juny de 1965 s'estrena la pel·lícula Los Felices 60 de Jaime Camino amb cançons d'en Raimon. I 50 anys després, el 2 de juny de 2015, s'inaugura l'exposició Serrat, 50 anys de cançó, a l'Arts Santa Mònica de Barcelona. Més efemèrides. Tres naixements en un 3 de juny. El 3 de juny de 1943 neix el cantautor Xavier Ribalta. El 3 de juny, però de 1951, neix el cantant ebrenc Miquel del Roig. I per últim, un 3 de juny de 1988, neix la cantautora Anaïs Vila. El 3 de juny de 2010 s'inaugura l'exposició La nova cançó, la veu d'un poble, al Museu d'Història de Catalunya amb motiu dels 50 anys de la nova cançó. El 4 de juny de 1978 neix el cantautor valencià Andreu Baló. I el 4 de juny, però de 2021, surt el primer disc de música urbana per a infants, Animalari Urbà, de The Tallets. El 5 de juny de 1969 neix un dels fundadors de Lats amb Busto, el guitarrista Pemi Rovirosa. El 6 de juny de 1961 neix Josep Maria Coromines, el coro guitarrista de Sang Traït. 35 anys després, el 6 de juny de 1996, va morir el cantautor nord-català Joan Pau Giner. I el 6 de juny, però de 2015, es du a terme la primera edició del Festivalot de Girona amb els Catarres, Joan Dausà i els Amics de les Arts.

0: acabam el nostre repàs amb les efemèrides del 7 de juny. I és que el 7 de juny de 1949 neix el guitarrista i cantautor Toti Soler. El 7 de juny, però de 1966, Raimon actua a l'Olímpia de París. El 7 de juny de 1996 publica el seu primer disc amb Pickup, Quina nit. I per acabar, el 7 de juny, però de 2022, es publica el disc Segona Florada, de Pau Riba i l'orquestra Fireluche.
1: Gràcies, Pamela, i serà ja fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui ens visita una de les veus més compromeses, autèntiques i cuidades de la nostra cançó. La cantautora Montse Castellà. Hola, Montse, i benvinguda de nou aquí a Actualicat.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Montse, amb aquest disc celebres també 30 anys als escenaris. La nostra felicitació més que cordial, 30 anys és molt, molt d'esforç. Per cert, quin resum faries tu d'aquests primers 30 anys?
1: D'entrada em fa molta gresa que digues primers 30 anys, vol dir que n'hi haurà uns segons 30 anys, no?
0: Com a mínim, clar que sí.
1: Com a mínim. Mira, d'entrada estic feliç i agraïda perquè al final estic aconseguint convertir l'afició en professió i d'alguna manera faig allò que em deia ma iaia Mercedes quan era menuda, que em deia: tu, fill meu, busca't una feina que t'agrade i deixaràs de treballar. Aleshores això faig, dedicar-me a un ofici que és molt bonic, que te retorna més creix el que tu li dones, però això sí, li has de donar molt, i crec que he trobat un ofici que m'ompli, que em permet ser jo mateixa i que em permet cantar-li a la vida i a les causes que considero justes.
0: La Montse ens ve a presentar també el que és el seu darrer disc, Groenlàndia. Atenció, perquè sota el gel es pot sempre amagar moltíssima escalfor. En aquest treball fas un paral·lelisme preciós i colpidor entre el poble inuit i el català. Com neix aquesta idea, Montse?
1: Doncs mira, encara que no vos ho creguésseu, neix molt abans de que al senyor Donald Trump se li ocorrís la magnífica idea d'intentar invair o comprar aquella meravellosa illa. És una idea que m'anava pel cap de feia temps, perquè com més llegia sobre Groenlàndia, més m'adonava de les similituds que tenim amb Catalunya, no? I per tant, això és un agermanament, este disc dels 30 anys als escenaris, esdevé un agermanament simbòlic entre Catalunya i Groenlàndia, entre els països catalans i el poble inuit, i vol ser una connexió entre la sostenibilitat i el permanent pensament crític, no? Que natura i cultura no rimen per casualitat, i vull vincular dos conceptes, lo del gel, no? Que és físicament l'escalfament del planeta, i la descultura, que és com un concepte que m'invento, que vinculo a la ignorància. Per mi té igual de pes i de rellevància trista, rellevància, lo fet de que, també el fet de que el pensament crític i la cultura puguen diluir-se.
0: El poble inuit és el que malament hem dit tota la vida, el poble esquimal, no?
1: Sí. De fet, documentant-me per fer este disc i per trobar esta informació curosa al respecte del concepte que sempre miro d'aportar, l'expert antropòleg Francesc Bailón precisament comenta això que tu ara dius, no? Que una mica despectivament se'ls ha anomenat esquimal, quan en realitat inuit per si mateix vol dir ésser humà, i per tant és la manera com ells volen ser anomenats.
0: El poble inuit i el poble català compartim una mena de resistència sovint silenciosa, no?
1: Sí, efectivament. Mira, som dues cultures mil·lenàries que hem estat colonitzades, és així, pels imperis danès i espanyol, respectivament, i que històricament han batallat per la nostra independència, sobretot durant els darrers 300 anys. I que, a més, tenim un altre trist paral·lelisme, que és que veiem com les nostres respectives llengües, el català i el kalalisut, que és el groenlandès, estan en retrocés, i, per tant, hi havia tota una sèrie de comparances que ens ajuda a fer esta lluita conjunta.
0: Un parell de llengües que van cap a la desaparició davant, a més, d'altres cultures que són molt potents, no?
1: De fet, este disc, a més de fer este paral·lelisme, he volgut fer un homenatge a la llengua catalana, a la nostra llengua catalana, fent que d'entre la vintena de duets que hi ha, perquè són 30 anys, 30 cançons, i per tant hi ha una vintena de col·laboracions, he volgut homenatjar esta llengua catalana nostra amenaçada, fent participar com a mínim una persona de cada una de les zones de parla catalana, de tots els nostres dialectes, per dignificar-los, de manera que hi ha persones de Catalunya, òbviament, del País Valencià, de les Balears, de la Franja de Ponent, de la Vall d'Aran, d'Andorra, que sovint se'ns oblida, però és un estat que té el català com a idioma propi, de la Catalunya Nord i també de l'Alguer. Per tant, diguéssim que és una resistència, però també amable, no només una lluita, sinó una demostració d'esta riquesa dels nostres accents.
0: Com tu deies, més 30 cançons, no? Són?
1: Sí, n'hi ha 27 anteriors discos. És evident que quan una fa repàs a la carrera són 30 anys d'escenaris, 20 anys del primer disc, per tant havien d'haver-ne un número llarg de cançons d'anteriors projectes. Això sí, que la gent no s'imagina que ha sigut un copia i enganxa, sinó que les hem tornat a gravar totes amb noves sonoritats, amb mescles o màsters o duets, per tant són diferents, les hem volgut adaptar una mica als temps actuals. N'hi ha 27 d'estes posades amb el retrovisor, que les hem canviat fent duets i fent arranjaments nous, i n'hi ha 3 de noves. Una d'elles amb música de Lluís Llach, la cançó es diu Lliure, ell me va voler fer el regal, som amics i companys de lluita, i va dir, ostres, 30 anys als escenaris, i a més 50 de vida, no? També ara d'aquí poc, diu, te vaig a fer un regal, i em va regalar generosament una melodia seua a la qual jo vaig posar lletra. Per tant, sí, és un disc al que li tinc molt d'afecte i que espero que la gent lo revigui amb la mateixa força i intenció amb què s'ha fet.
0: Montse, ja has començat a presentar aquest disc també en directe. Quines són les properes actuacions?
1: Mira, un dels trets característics d'este disc, a part de tots aquests duets que es comentava i dels accents de la parla, és la presència de la banda de música de la Sénia. A les Terres de l'Ebre tenim una cultura bandística importantíssima, de les 43 bandes del país, de Catalunya, més de 30 estan aquí baix, i per tant volia que també fos un homenatge a aquesta cultura popular. Per tant, als concerts també m'hi acompanya, no sempre, però quan poguéssim, vam estrenar el disc, la gira recentment, a Amposta, a l'Auditori de la Fila, i va ser el concert de cloenda del Festival Barnasants, que sempre aixopluga esta mena de projectes amb tant de carisma i tanta importància. I això va ser amb la banda de la Sénia. Este mateix format, amb la banda de la Sénia, se podrà veure el proper dia 30, és el dissabte, a la Sénia, precisament, al poble d'on pertany la banda, i serà fantàstic perquè són uns arranjaments meravellosos fets pel seu director, el mestre Pep Vila, i després també seguirem girant-lo en un format també de duet amb el pianista Josep Lanau Mitxum. I en paral·lel, si m'ho permets, clar, tinc un disc preciós que és de l'any passat, que és aquell homenatge tan bonic a Joan Bach.

0: és, que és una cosa intemporal, que se'n surt de les actualitats i de les presses, i que per tant anem girant tots dos projectes alhora. O sigui que el dia 30 fem Groenlàndia a la Sénia, amb la banda, i el dia 1 de juny i el dia 6 de juny el projecte de Joan Baez al Picat, a Lleida, i a Forès, al Festival de Poesia i Música.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, la Montse Castellà continua girant arreu del territori, i que sapigueu també que podeu trobar aquesta, la seva darrera producció, Groenlàndia, a les diferents plataformes digitals musicals. Montse, gràcies de nou per compartir minuts i una gran abraçada.
0: Gràcies a vosaltres per defensar sempre la cultura. Un beset.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest proper cap de setmana. Comencem per divendres a les 8 del vespre, Land of Coconuts a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. També a les 8 del vespre, Judith Nederman i Gio Sinfonia al Teatre Principal de Sabadell, i també a les 8 del vespre, Sandra Montfort i Maria Fort, entre d'altres, al Camp de Mart de Tarragona. Mitja hora més tard, a 9:15, al Casino de Vic, actuació de Guillemino. A les 9 del vespre, La Pegatina i Abril, al Poble Espanyol de Barcelona, i Renaldo i Clara a la plaça del Castell de Palol de Revardit. A 9:45, al Petit de Caleril, Svetlana i Venus, entre d'altres, al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt. A les 10 del vespre, divendres, Masoni a la plaça Garbina de Ullestret. A 10:45, també divendres, Sopa de Cabra a l'Amfiteatre Parc Catalunya de Sabadell. I passem ara a dissabte. A les 12 del migdia, Els Pets, Ginestà, Pèl de Gall i Embauca, entre d'altres, al Parc Municipal de Sa Torre de Felanics. A les 7 de la tarda, Buos, Els Catarres, Naina, La Cosina i Partiperes, entre d'altres, a l'Espai Firal 1 d'octubre d'Amposta. A les 8 del vespre, al Cafè del Teatre de Lleida, Minibus Intergalàctic. També a les 8 del vespre, Selva Nua, Gavina MP3, la Lubit Band i la Publicitat, entre d'altres, al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt. A 9:15 del vespre, dissabte, Xavi Vidal a la sala Elio Gabal de Barcelona. També a 9:15, Noelia Llorenç, Titana, al Gran Teatre de Xàtiva. A les 9 del vespre, Fetus a el Casal Cultural La Violeta d'Altafulla i Max Navarro a la Vila Romana de Vilaüva de Camós. Per últim, una darrera recomanació per el diumenge. A partir de la 1 del migdia, Sexeni al Passeig del Terrall de les Borges Blanques.
0: Notícies a Actualicat.
1: Maria del Mar Bonet va exhibir la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat dissabte, dia 23 al vespre, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, on va presentar el disc L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear va fer un viatge per èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament un parell de setmanes. Un equilibri entre textos propis, poemes d'altres autors i la tradició popular relliguen una proposta que Bonet va plantejar com a un retorn a les arrels des d'una mirada actual. El miler d'espectadors que van assistir a la vetllada van quedar captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums. Maria del Mar Bonet ens destaca la impressió que li provoca el Palau de la Música a l'inici de la presentació del seu nou disc.
2: Tantes vegades que he vengut i cada vegada m'impressiona més, m'agrada més. És un palau de llum i de flors. Gràcies per haver vengut. Nosaltres estem aquí per disfrutar també amb vosaltres d'una estoneta d'aquestes cançons.
1: Després de la presentació d'aquest passat dissabte, dia 23, al Palau de la Música, de cara al juliol i l'agost, Bonet durà el nou disc a Agramunt, Cardona i l'Escala. L'agenda de presentacions la compaginarà amb altres concerts programats amb Borja Penalba al llarg de l'estiu a Fontcoberta i Vilanova i la Geltrú. El punt àlgid d'enguany, però, arribarà l'11 d'octubre a l'Olímpia de París, on tornarà a pujar més de 50 anys després del mític concert que va fer a les acaballes de la dictadura espanyola.

0: Tenir l'ai al cor és una expressió que ens parla de neguit, d'espera, de por, però també d'una emoció interna, d'aquella electricitat que sents abans que passi alguna cosa gran. I precisament això, una descàrrega elèctrica i genialitat musical, és el que ens proposen Obeses amb el seu darrer treball discogràfic. Avui tenim el plaer de xerrar amb el seu cervell creador, compositor i lletra ferit. Benvingut de nou a Actualicat, Arnau.
1: Home, moltes gràcies, un plaer tornar a seguir amb vosaltres.
0: Arnau Tordera, que ens ve a presentar el que és el sisè disc d'Obeses, l'ai al cor. El disc ha estat dividit en dues parts, sístola i diàstola, amb dues entregues. Que podem trobar diferències musicals entre ambdues parts, Arnau?
1: Sí, sens dubte. De fet, són dues parts que jo crec que justament es contraposen i ofereixen una experiència musical ben diversa, però justament com a part cadascuna d'elles de l'ai al cor, en aquesta globalitat final del disc amb els dos volums, doncs queda jo crec que penso totalment equilibrat amb les dues parts. Hi ha molts contrastos en aquesta segona part. Probablement hem estat més atrevits, fins i tot diríem, amb la quantitat d'estils i amb el tipus d'estils que hem abordat, però penso que sí que hi ha una riquesa notable en aquest sentit i que hem gaudit molt fent-ho, i ara doncs evidentment doncs esperant doncs oferir-ho al nostre públic.
0: Musicalment, Obeses mai s'ha quedat en una zona de confort. En aquest disc que trobem des d'arranjaments simfònics fins a metall, rock progressiu o melodies pop. Com s'aconsegueix un ventall tan ampli i que aquest soni cohesionat sota un mateix concepte?
1: Bé, és una bona dada. Sí, aquí, clar, s'hi exploren estils molt diversos que ens obliguen doncs, a descobrir maneres de fer música, maneres d'expressar-nos, doncs també molt diverses i molt riques. Al final és un repte creatiu també aventurar-nos justament a acariciar tots aquests contrastos, però al mateix temps és molt estimulant per nosaltres. I diria que el que ho conjuga tot plegat, doncs, és en primer lloc doncs l'experiència. Naturalment hem de tenir en consideració que és un projecte que ja fa 16 anys que vàrem arrencar i evidentment doncs cadascun de nosaltres portava uns quants anys previs en altres formacions, i per tant doncs aglutinem doncs una experiència en l'ofici musical, en l'ofici creatiu, compositiu, i en definitiva aquesta línia creativa és el que unifica tota aquesta diversitat, encara que pugui semblar paradoxal. Obeses en les seves peces són clarament identificables, malgrat que en efecte, com bé deies, doncs cadascuna d'elles és un món a part i una estètica concreta i una idea musical que poc té a veure en termes estètics amb la resta.
0: Els discos estan molt bé, però Obeses, on realment, segons nosaltres, on realment s'entenen, és a dalt d'un escenari?
1: Sí, indiscutiblement l'escenari és l'hàbitat natural d'aquesta banda. Nosaltres, evidentment, sempre ho hem dit, aboquem tots els esforços, evidentment, en la creació discogràfica de les obres, de l'enregistrament, amb totes les eines que ens aporta la contemporaneitat, que són moltíssimes a l'hora de produir els nostres discos, però allà on es pot gaudir profundament i amb més profunditat, valgui la redundància, d'aquest projecte, justament és en els directes, allà on ens expressem en la nostra essència de gaudi col·lectiu, i també on el nostre públic es manifesta, un públic increïble, extraordinari, amb una connexió absoluta amb el projecte musical d'Obeses, i la veritat és que convido a tothom qui no ho hagi fet doncs a venir a algun dels nostres directes, perquè realment és una experiència increïble.
0: Arnau, per què amb Obeses el públic sempre espera el més difícil? Sents la pressió de no repartir-te mai?
1: Bé, diguem que hem anat cultivant un públic molt exigent, i això sí, en efecte, doncs és complicat, en el sentit que realment el públic exigeix molt a la banda. És un públic doncs això, que ha estat cultivat també per la banda, en el sentit que els hi hem ofert sempre música diversa i amb aquesta qualitat i aquesta riquesa, i per tant ja ens l'exigeixen, no? I per tant això també ens ajuda a nosaltres a no treure el peu de l'accelerador i a baixar l'exigència que tenim. Per tant, també és estimulant justament que el nostre públic tingui aquesta voluntat d'excel·lència i per descomptat, doncs, la nostra obligació com a banda és oferir-se aquesta qualitat, sí.
0: En aquest disc, Arnau, heu tingut unes quantes col·laboracions de les importants, a més,
1: oh, i tant que sí. Mira, justament la primera part del disc vàrem tenir una col·laboració vocal de Magali Sare, amb una cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, i en aquesta segona part, doncs, hem tingut fins a tres col·laboracions ben destacades. La primera d'elles, deixa'm mencionar justament la Coral Canigó, amb els quals vàrem enregistrar la peça Virolai, l'icònic himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Llavors també tenim una col·laboració a la peça Fort en la Mort, d'un harmonicista increïble que es diu Joan Pau Comelles, un dels músics amb més sensibilitat del país, amb un domini de l'harmònica absolutament virtuosístic i deliciós, que ha portat una capa de talent i d'emoció a la cançó. I finalment també tenim una peça on hi col·labora el trio de la Copla de Tres Quartans, Bufalodre, amb aquesta conjugació de quatre instruments interpretats per tres intèrprets, que són el tamborí i el flabiol, en aquest cas un intèrpret, la tarota, que és una espècie entre moltes cometes de gralla primitiva, una mica més grossa, i també el sac de gemecs. Això és la Copla de Tres Quartans, que interpreta amb nosaltres aquesta peça anomenada La Tonada del Blat, que justament fa un homenatge una mica a tota la tradició de conreu del blat que ha definit també aquest país i l'agricultura de casa nostra.
0: Arnau, heu començat ja a girar en aquest 2026. Podem avançar quines seran les properes actuacions en directe d'Obeses?
1: Sí, doncs mira, vàrem iniciar la gira a Tona, que justament és el poble on vàrem fundar aquest projecte fa 16 anys, que aviat és dit. Posteriorment vàrem visitar Sant Miquel de Campmajor dins del Festival Recòndit, i ara el concert que tenim més properament és el 6 de juliol en el marc de La Noia Folk. Toquem a la Pobla de Claramunt, al castell de Claramunt, crec que era un espai increïble, i ara no et puc dir de memòria la resta de dates, no sé si tu les controles, però en tot cas

0: Això serà dins del Festival Àurea de Montblanc. Ja per acabar, Arnau, una pregunta que volíem fer-te, que la deixem pel darrer moment. Ja us tracta una mica millor la indústria discogràfica?
1: Bé, sempre hi ha un punt de confrontació, és una proposta musical que naturalment està al marge de tendències i de modes, i per tant, en aquest sentit sempre és més difícil de posicionar a certs llocs, però al final també amb els anys doncs hem anat donant valor a aquesta posició de certa autonomia i d'estar al marge una mica dels circuits més comercials, i diria que també ens ha donat un caràcter d'identitat destacable, i per tant després de tota aquesta trajectòria diria que això al final doncs ens ha acabat seduint i al final doncs ja forma part de la identitat també del nostre projecte.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, Veses té al mercat ja a la segona entrega de l'Ai al Cort, o sigui que l'Ai al Cort sencer, i que podeu trobar les diferents plataformes digitals musicals, i com hem estat anunciant anteriorment, ja han començat a rodar arreu del territori, i segur, seguríssim que molt aviat a prop nostre trobarem una de les actuacions amb Duveses i poder gaudir de la seva música en directe. Hem estat parlant amb el gran, l'Arnau Tordera. Gràcies, Arnau, i molta, moltíssima sort.
1: No, moltíssimes gràcies per aquesta agradable conversa.

0: Notícies a Actualicat.
1: El Festival Cantilafont ha anunciat el cartell complet de la nova edició. Serà el 17 i 18 de juliol al Castell d'Olost. Enguany hi actuaran en Andreu, filles de Cassandra Saranglada, amb Rose Beef i la companyia Manolo Alcántara amb Refugi. Una programació que es completarà amb els noms ja anunciats, com són el Petit de Calè, el Llamnú, Edna Bravo i la companyia Femut amb l'espectacle Clam. El festival reivindica el paisatge, el món rural i la consciència per la sostenibilitat amb una oferta cultural per viure sense presses ni aglomeracions. Aquesta edició se centra en la música i les arts escèniques, especialment el circ, i amb un entorn natural i rural d'aquesta zona del Lluçanès. Els abonaments ja estan a la venda a la web de Cantilafont.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà. Casas.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Octà Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si m'ho escoltat de Telecomunicació de Sant Pere a través dobles punt en radioortà.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Octà, com us van ja divendres, concretament divendres dia 29 de maig de 2026. No sabem si serà una data històrica pel que fa en aquest cas, en aquesta cantada. Ara escoltàvem també alguna mica aquesta balanguera que avui, ja sabeu bé, el dematí a les 12 ha sonat, cantat diversos, bastants, no vull dir tots perquè no ho tenc controlat, però sí que molts de col·legis de tota Mallorca, i avui vespre a les 20 hores ja per tota la població, diguem-ne primera, amb les diverses conjunts musicals i bé, en definitiva tot el que ja vam explicar ahir, que avui recordarem si més no també en aquest cas. Que avui, però també, més enllà d'això, també volem parlar en aquest cas d'aquestes festes que, com allò que estem en maig, pareix que encara queda molt, però no, ja pràcticament hi som. En aquest principi de juny, sabeu, imagino i vull pensar que sí, que tenim aquestes festes de la celebració de Sant Antoni de Pàdua, i avui en parlarem una mica no, amb el pare Tomeu Pastor, així que de moment donem el sus i ara amb res, amb manco d'un minut anem a parlar amb ell, així que benvinguts, començam.

I bé, com vos deia, avui, més enllà de parlar de la Balanguera, que després no ho recordarem, volem parlar d'aquestes festes, d'aquestes dates que tindrem properament ara dins el juny, principi de juny, de Sant Antoni de Pàdua, també amb aquests cavallets i

0: de Sant Antoni de Pàdua, on en aquest cas es convent, evidentment, es deia on se celebra com a tal. Per parlar una mica en context, i ara en parlàvem també una mica fora de micro, segurament han sentit moltes vegades sa vida, o manco algun resum de sa vida de Sant Antoni de Pàdua. En aquest sentit, com us pots explicar, per si gent que no ho sàpiga o no ho recordi ara mateix, qui va ser, en aquest cas, Sant Antoni de Pàdua?
1: Molt bé, Tomeu, idò sí, perquè se dona el cas que els dos sants més populars d'Artà, tots dos nom Antoni, i podria dur una certa confusió. I és bo que expliquem un poc des del punt de vista històric. I és el següent. Primer de tot, voldria dir que ningú s'atreveixi a dir en els portuguesos que Sant Antoni de Pàdua. Per ells és Sant Antoni de Lisboa.
0: Sí, sí.
1: Això, bé, però m'haurà quedat per nosaltres el nom de Sant Antoni de Pàdua i així el coneixem entre nosaltres. Ara bé, per què és que els dos sants d'Artà tenen aquest nom d'Antoni? I és curiós el tema que és, perquè Sant Antoni de Pàdua, de Lisboa, que volga, com ho vulguen dir, quan va néixer, el seu pare li va posar el nom de Fernando. I només va ser ja més tard, quan ell se va fer franciscà, que ell va escollir, perquè podia ser, era una tradició que tenien en aquell temps, de poder-se canviar nom. I se va posar el nom d'Antoni, precisament en bono a Sant Antoni d'Egipte, el nostre Sant Antoni Abat, perquè ell també tenia i sentia la vocació a la vida retirada, a la vida, diríem, de desert. Per tant, se dona la casualitat aquesta, que encara que en el principi un fos Fernando i l'altre Toni, en el final van arribar tots dos, tenien el nom de Toni, perquè tenien el mateix sentiment de vida de contemplació.
0: També en aquest cas, perquè se celebra, que diem, a nivell històric, m'ho vull referir, aquest sant, aquesta celebració, aquestes dates, en el cas del convent d'Artà. Quina, com se podria explicar, que diem, se relació amb aquest cas?
1: Perquè se sol haver aquell costum també a les cases religioses a dedicar-les a un sant o a una santa. També vull posar un cas, per exemple, és el de Sant Bernadí de Petra, no? O a Sant Francesc de Ciutat, a Sant Bonaventura a Llumajor, i aquí li va tocar Sant Antoni, i aposta ha estat a Sant Antoni de Pàdua.
0: Clar,
1: no?
0: I això, en aquest cas, bé, el dia santoral, diguem-li així, és el dia 13 de juny, però sí que és vera que durant diverses dates, normalment uns quants dies abans, ja se comencen a celebrar aquesta data, aquesta fet. Sí. Un poc quina és aquesta tradició?
1: Perquè totes les grans festes tenen una preparació, i nosaltres aquí ho sabem més que mai aquí a Artà, no? Perquè
0: sí, sí.
1: Som suficientment festers per saber que no hi ha festa sense preparació.
0: Exacte.
1: Per tant, també és així. Ara bé, les festes, per a ser bones, per a ser molt bones, han de tenir dos caires. És un caire serio, profund, que diríem que toca el bessó de la festa, i l'altre és el caire lúdic, el caire més popular,
0: etcètera,
1: no? I aquests dos caires han d'estar equilibrats. No se pot pensar, per exemple, que tota una festa tota sigui sèria i de coses religioses, ni també només jauja i passatemps,
0: sí, sí.
1: No? Ha d'haver aquests dos equilibris. I aposta també, nosaltres tenim aquestes dues vertents, i per començar amb la novena de Sant Antoni, que és dia 4 de juny. Dic la novena, algun dirà, i què és això de novenes? Però les novenes eren aquelles preparacions religioses que se feien de grans sants de 9 dies abans de la festa, pues, celebrar

0: de commemorar la figura d'aquell sant, i això és el que també farem. I enguany hem pensat també fer-ho en el que havia estat abans i que vosaltres també havíeu viscut, que era a les 12 del matí del dia 4 per posar les banderes, l'espanyola i la mallorquina, en el campanar del convent, i després repicar les campanes una estona, no? Això dona ja l'excés a les festes, que després de l'hora baixa, a les 8 de l'hora baixa, se farà en la novena de Sant Antoni, el primer dia de la novena de Sant Antoni, i després, més tard, en la missa. I després això ja continuarà amb altres actes durant els altres dies següents. Cada dia d'aquests hi haurà això. Però també hi ha que dir que de part diríem de les activitats hi haurà activitats que estan relacionades amb els cavallets.
1: Clar, això que anava a dir, són els més coneguts, diguem-li així, d'aquestes festes, exacte. Però també hi ha més coses.
0: Exacte.
1: I els cavallets... Sí que són aquestes dates que...
0: Exacte. Són aquestes festes molt relacionades amb els cavallets, que també hi ha que dir el següent. Els cavallets nostres no són una cosa que els nostres frares varen dur per primera vegada aquí, sinó que ja els antics frares d'aquí, d'Artà, els frares menors, que eren abans de l'exclustració aquí, ja tenien els cavallets, ja tenien cavallets, no? I era una festa perquè ells també tenien relació amb infants. I això s'ha continuat. El programa dels cavallets per enguany és el següent. Ara ho diré així ben espinzellat, no? Dia 9 de juny se farà la capta dels cavallets. Dia 9 de juny se farà la capta dels cavallets. Després, dia 11 de juny, ja també ho explicarem, hi haurà a les 7 de l'hora baixa la processó que on hi ha els angelets i Sant Antoniet i això, les carrosses, etc, etc. Per què se fa aquests dies un poc més raros? Perquè enguany Sant Antoni cau en dissabte, dia 13, i se dona el cas que els dissabtes no hi ha escola. Per tant, totes les coses que podrien de tenir que veure amb els cavallets s'han hagut de passar un dia abans, perquè els nins són, no serien a escola entre nosaltres, no? Després, dijous, dia 11, he dit, hi ha la processó en Sant Antoni, les carrosses, etc, etc, no? Després, dia 12, hi haurà a les 12 del migdia, hi haurà la celebració religiosa en els nins. No és exactament una missa, sinó que és una celebració religiosa que recordem a Sant Antoni, però adequada a la mentalitat dels nins, no? És així. I després ja divendres hi ha de part de nins, a les 20 hores hi ha el festival amb paradetes de menjar, de beure i música, i també els famosos també balls i la gimnàstica que se solia fer amb els nens, totes aquestes coses, no? I després, el dia 13, que és dissabte, pues, allà a les 11, la missa de Sant Antoni, oberta a tothom, és natural, i finalment, dia 14, hi haurà a les 6 de l'hora baixa, hi haurà un concert d'orgue per un nen, en Agustí Aguiló, que és, podríem dir, un jovenet, té 15 anys, una cosa així, no? Que tocarà, farà un concert d'orgue. I amb això, en certa forma, acabam les festes de Sant Antoni.
1: Clar. No? Això sí que no sé si algú haurà sorprès en certa manera, sí que és veritat que havíem vist el cartell, però sí que aquest fet de canviar, no sé si és la tradició, en certa manera, de que dia 12, normalment les carrosses eren sempre dia 12, sí. Sempre, no sé sí. si sempre, però sí que el manco tot el que jo conec. Sí. Sí que has explicat que era per el tema cap de setmana, no sé si això creus que la gent ho trobarà bé o com...
0: No,
1: ho...
0: mira, això és una manera de sortir del pas amb una situació excepcional, no? Yeah. Perquè també és el següent, les tradicions són tradicions, però es veurà que cada vegada hi ha més detallets que se canvien d'una part i de l'altra, i se tracta de que en guany mos trobam que per primera vegada, perquè vosaltres ho sabeu, ara som tres frares en el convent, antes d'Homer era jo tot sol, sí. I era el fra Pep Angelabert, el fra Carlos Campos, que és el rector d'Artà i és el rector de la colònia, i un servidor. I clar, en certa manera també m'ho han trobat com a nous dins aquest nou ambient, clar. Perquè ja si mateix feia uns certs anys que si se deia que si es convent se tancava, si no se tancava, que hi havia pocs frares, jo mateix també ara he sortit d'una operació, etc, etc. I tot això pues, ha influït. Però no, la cosa està en conservar bé aquests dies i mirar de que tot sigui com sempre, perquè no podem sempre estar pendent, o sigui, el dimarts o dissabte o diumenge o el que sigui, no? Cau, cau i ja està bé, no? Bé, jo penso que tots els artenencs i artenenques mos sabran tenir una consideració i mos sabran perdonar aquells canvis. Almenys per un guany.
1: Ja. Sí que volia aprofitar, has avançat i genial, massa bé, un poc aprofitar que te teníem aquí, que, bé, en aquest cas, ja de tu tots, que te teníem aquí en aquest sentit a Radio Hortà per parlar un poc això del present, si m'ho permet dir-ho així, i futur del convent d'Hortà a nivell de conventual, diguem-li d'alguna manera, conventual religiós. Com bé has explicat, sí que hi va haver un temps darrerament que eres tu tot sol, que sí que, si no tinc mal entès, compaginaves en lloc major i demés, i ara hi tornava aquesta comunitat de tres. De moment, com està funcionant i com també se preveu futur, em sembla que s'ha pogut solucionar d'aquesta manera, o com se veu la cosa?
0: Sí, amb això hi ha que dir que el futur és imprevisible.
1: Sí, ja
0: més que imprevisible, perquè mai me pensava en aquestes coses,
1: ja,
0: no?
1: Clar, lògic.
0: Quan sabem, i encara recordem els temps antics, per exemple, a final del segle XX i principi del segle XXI, després totes aquestes coses. Però jo voldria ser optimista en el sentit de que aquest sentit profund de la festa de Sant Antoni, no només per Sant Antoni, sinó aquest sentit de fe profunda, no només com un aspecte religiós, sinó com un aspecte humà, com a tal, personal, humà, això continuarà. De quina manera? Jo no ho sé. I jo voldria posar un exemple. Per exemple, el pare Toni Ripoll, que va ser el nostre fundador i que precisament va morir a Artà mateix, si ara aixecàs el cap, estic segur que no me consideraria jo mateix un frare seu, perquè no vaig vestir com ell, no tens les tradicions com ell, han canviat moltíssimes de coses, no?
1: Clar.
0: I vostres dius, i que serà d'aquí, no d'aquí 25 anys, d'aquí 5 anys, no ho sé, no ho sé.
1: És complicat.
0: Però vull ser optimista.
1: Clar. En aquest sentit, i també això a nivell de permetem, ara devíem de la festa una mica, per tornar-hi després, en aquest sentit, a nivell de fe, diguem-li d'alguna manera, d'això de gent que se traqui en certa manera a l'Igles i barra convent, ara un mascle una mica, entre còmetes, en aquest sentit, això és els temps han canviat, sí que perquè, com des, no és com temps enrere. No sé també un poc això com rebeu, o també com heu rebut també, per exemple, ara aquesta, amb aquesta nova manera d'ara de ser tres persones, també la gent com, quin comentari vol fa, o com ho veu també la gent i què desitja la gent en aquest sentit, i si acudeix, que diem en aquest cas en el convent d'Horta.
0: Jo penso que sí, i no és per simplement una cosa teòrica, sinó que també és una realitat, diríem, humana i sociològica, que hi ha un canvi de mentalitat dins la societat, no? A poc a poc, és vera que les coses van com les zones tranquil·les de mà de fondo, que diuen, no? Però que les coses se van moguent. I, bueno, pues, on pot dur això? No ho sé, en absolut. Per exemple, nosaltres no ens podríem imaginar fa 25 anys que Artà tingués un complex de el conjunt de la població tan diferent. Hi ha marroquins, sud-americans, nord-europeus, immigrants cada dia en venen, situacions, per exemple, que també fins i tot se reflexa en els problemes de tots els artenencs, lo car que s'ha parat de sa vida, i també lo difícil que es trobar un habitatge a Artà, no? Coses que dius, bueno, hi ha tantes de cases tancades, i no és això, no? És tot una altra, és tot una evolució que jo no som capaç de predir. L'únic que vull dir és que som optimista. No sé com ni per què, però que anirà en band és ben cert. Precisament perquè no ho sé controlar. No sé que hi ha unes forces superiors en altres i mos duen a moments totalment inesperats.
1: Permeten també en aquest cas, sé que no ho he ensalat abans, però m'ha donat llibertat, així que aprofito.
0: Clar que sí.
1: Hi va haver un temps no massa allunyat, tot i que sí que és veritat que el temps passa ràpid, i ja si podem comptar, potser fa un parell. Fa uns quants anys vareu engegar i vareu dur a terme un parell d'anys aquesta proposta, que si no normalment era dignitat i feina.
0: Sí.
1: Un poc, no sé com va acabar això, si se va tancar, i també un poc si trobeu que s'hauria de intentar fer alguna cosa per l'estil, o és difícil al final ajudar, no ho he dit tothom, perquè això sí que entenc que és difícil, però ells qui més ho necessiten amb coses per l'estil, anir cercant feina o coses per l'estil, com va ser aquell cas.
0: Mira, hi ha unes dates de sociològics que són molt perescuts, i és que lo de dignitat i feina va començar pràcticament dos anys després de la gran crisi de l'any 2008, no? I llavors, el que era més preocupant en aquell moment era la mancança de treball. Qui trobava treball, no hi havia possibilitats, no? I actualment, pues, no és tant, si ho, jo penso, no ho sé, que no és tant la feina, el treball, com més és l'habitatge, no? I després que també les coses han canviat molt en quant a la seguretat, inseguretat i totes aquestes coses. Què va passar en dignitat i feina? Pues va passar el següent, que a un cert moment, jo l'any 13, me varen elegir per anar-me a Roma, clar, i havien començat l'any 9, i l'any 13 pues, vaig haver de, també el mateix, anar entre Roma i Artà, i no les coses no sabien com tocava. Però també va passar una cosa que té que veure més, que diríem, en el camp mallorquí. I aquí hi va haver la xilella, no sé si te'n recorda, que és famós,
1: no? Malauradament.
0: I en la xilella, en el final, per aquí l'any 16, varen constatar que un 90% dels amalers que nosaltres empleàvem per fer les nostres feines i que s'hi amordonava, un 90% dels amalers eren morts. És a dir, que hi va haver un canvi tremendo, no? Ja no és que no hi hagués feina, és que ni hi havia possibilitats de fer feina. Després va venir el cas de les garroves també, i totes aquestes coses. I també van ser diferents factors. Uns, de part meva, que no està sempre aquí, però també l'altre va ser del camp mallorquí, de la situació sociològica, que també va dur a poc a poc. I també hi ha una cosa molt important que sí que voldria recalcar, i és que de vegades, m'apareix que també va ser de vegades l'any 16, que no tenia massa de gent que vengués a dignitat i feina. Per què? Perquè durant els anys passats, a poc a poc, a poc a poc, la gent que teníem havia trobat feina segura. Una part o l'altra de dins que se coneixien i tal qual. Per tant, ells varen suposar-se com una rampa de despegue per moltíssima de gent. I això és una alegria que jo no la poden llevar. Sabre que la gent va trobar solucions a la seva vida des d'una altra perspectiva.
1: Clar, de fet, això en aquest cas suposo això una satisfacció d'haver dit mira, he pogut, bueno, hem pogut ajudar molta gent a trobar feina i a poder tenir un camí, diguem-li així, sé si segur, perquè hem passat i tal, però començar a rodar, que diguem, que no és fàcil en aquest cas.
0: Sí, ja va ser així.
1: I bé, en aquest sentit esperem que això que no faci falta ajudar, però sí que és que malauradament estem a d'habitatge ara mateix és el que ens ocupa, sí. Malauradament. Però bé, a nivell d'això de festes, sí que bé, supos que a convidar en aquest cas a tots els tenants i tenenques, també especialment els comenters, a que venguin a gaudir de les festes, no? De totes aquestes dates, com bé has explicat.
0: Molt bé, sí.
1: I abans que pensava una pregunta i la meva botada, en aquest cas també de que hi hagi col·legi, que diem, que hagi col·legi dins del convent, o que hi hagi convent al costat de l'escola. En aquest sentit, també ajuda en certa manera que més nins i nines coneguin de primera mà, diguem-li així, les festes de Sant Antoni i tot el que és, en aquest sentit, com ho veus també, en aquest sentit escolar, diguem-li així, educatiu.
0: Pues mira, estic molt content que hagis tret aquest tema, perquè és importantíssim. I és dir, el fet que els frares venguessin a Artà no va ser per obrir un convent, va ser per obrir una escola. I els varen venir aquí i la primera missió va ser la de l'ensenyança i ha de continuar igual. El convent sense l'escola no és res, és a dir, no té sentit. Així poden li cercar altres sentits en el futur, el que sigui, però l'origen del convent de nosaltres, la nostra presència aquí va ser ajudar a l'ensenyança a dins d'Artà. Varen tenir dos caires molt diferents per a nins i nines. Els nins ho varen fer a l'escola i les nines ho varen fer també, les dones també, a través de les Josefines, no? I mero manco, per lo tant, és impensable el convent sense l'escola. Per lo tant, som el mateix. Som el mateix. El fet és que a l'escola li han donat un nom, el nom de Sant Bonaventura, i en el convent té el nom d'Artà, però si poràssim a tots dos el nom de Sant Antoni també seria ben adequat, no? Clar. Perquè és el mateix.
1: Aprofito també, ara m'ha ve una altra pregunta, no sé si m'ha fica en terreny complicat o no. També el fet de que des de fa ja, crec que l'any passat els altres complien 10 anys, per tant, si no vaig xerrat, heu dit molt de memòria, de la incorporació o de que les nines poguessin ser cavallet. Això també en aquest cas va ser un canvi en aquest cas important de la tradició. A vegades les tradicions s'han de seguir, han de canviar, s'han d'adaptar, també com ho podríem dir en aquest sentit.
0: Mira, jo penso que s'han d'adaptar i a més era una quasi una incoherència el fet de que quan hi havia nins, només nins mascles, per dir-ho així, sí, no? Se tractava que es ballaven i n'hi havia un que li deien la dama, en el que ve.
1: Exacte.
0: Si és dama, és dama, no?
1: Sí, sí, és femení.
0: Per tant, almenys que hi hagi aquesta possibilitat, ja que són tots del convent

0: i estan en el convent, que també puguin participar en sols cavallets en la mateixa, mateixa responsabilitat i en la mateixa dignitat. I jo m'apareix molt bé. Que pot ser que en el futur molt guanyin les nines, també és bona.
1: Sí, que veure que actualment però, crec que n'hi ha més.
0: No mos hem de tancar en això, no sé com anirà. Però almenys som coherents en que si hi havia dames a dins els cavallets, pues, almenys ara tenim la possibilitat de tenir autènticament dames en els cavallets.
1: Clar, clar, és així. I d'ahir, ara, sí, sí, no sé que m'estigui deixant alguna cosa que consideri important, ja sí que per anar acabant queríem convidar això a la gent que gaudesqui d'aquestes dates, no? Imagina, convidar la gent que gaudesqui d'aquestes dates, imagina.
0: Sí, jo vos voldria convidar i a més amb una gran alegria, i jo sé que jo no som artenenc, encara que som Sant Joaner, no sé per què els Sant Joaners mos troben tan bé a dins d'Artà,
1: sí,
0: no?
1: N'hi ha uns cants, n'hi ha uns.
0: Pare Rafael Ginart és un exemple d'això.
1: Sí, sí.
0: I vos voldria convidar en això, que continuar amb aquesta festa, perquè no només és una festa, té un contingut molt, molt profund també d'identitat a dins el poble d'Artà, i no ho podem deixar. I cada qual ho viurà a la seva forma, però voldria que sentissin i que sentiguéssiu tots el convent com el vostre convent. Som i volem ser que vostre.
1: Perfecte, i que millor que acabar així. Moltes gràcies, pare Tomeu Pastor, i això, que vagi molt bé aquestes festes, molt bé,
0: molt
1: per
0: bé.
1: Mig en aquestes festes, o en el convent concretament en tots aquests actes.
0: I permetem, Tomeu, que acabi amb un agraïment cap a tu i a cap a Ràdio Horta, per haver pogut explicar, fer una xerradeta sense mani menys cordial sobre les festes de Sant Antoni de Lisboa o de Pàdua,
1: cadascú que li digui com
0: cada vulgui, cada qual ho dirà així com vulgui. Molt bé,
1: perfecte, moltes gràcies.

I recordeu que continuem amb aquesta mostra escolar de teatre, música i dansa aquesta setmana i la que ve. En aquest cas tindrem, bé, tenim, o han tingut, tenim i tindrem, millor dit, ara sí, aquests diversos concerts de l'Escola Municipal de Música d'Artà, coneguda ara per les inicials EMMA, Escola Municipal de Música d'Artà. Va començar el passat dia 25 els concerts, les propostes de la mostra ja abans, els concerts el passat dia 25, que això bàsicament era aquest dilluns, en concert de música i moviment a les de 9 hores. Llavors, ahir, dia 28, hi havia doble proposta, concert de vent, metall, saxòfon i piano a les de 8 hores i concert de cant, saxòfon i piano a les 20 hores. En el cas d'avui, també doble proposta, avui dia 29, concert de flauta, violí i piano a les de 8 hores, és a dir, d'aquí 5 minutets, i concert de violí i piano a les 8 i mitja. Llavors ja pegam a dia primer, que serà dilluns, a les de 8 hores, un concert de flauta i piano. També dia primer a les 20 hores, concert de violí, flauta i piano, així s'incorpora el violí respecte a l'altre passi. Després dia 4, que en aquest cas serà Ana Bellesa, concert d'iniciació al llenguatge i llenguatge musical, repeteix que Ana Bellesa en aquest cas de manera concreta el dia 4 a les de 9 hores, i llavors ja pega bot, diguem-li així, a dia 8 de juny a les de 8 hores, concert de percussió, guitarra i piano, i a les 20 hores, concert de percussió, guitarra i clarinet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: I bé, doncs, si tot va bé, podem parlar ja amb el Val d'Artà, amb el Nolo Galán, a través del fil telefònic, a veure si funciona la cosa. Bona tarda, Manolo. Mos escoltes?
1: Ah, com anem?
0: Sí, va bé. I doncs, bé, feim aquesta secció de l'Ajuntament Informa i començàvem per aquest plenari que hi va tenir lloc dilluns, plenari de maig. Bé, el primer punt, aprovació de dates, imagino que res a comentar en aquest cas. Després el punt 2 sí que ja era l'aprovació de la designació de festes locals per l'any 2027, que en aquesta ocasió s'havia fet aquesta, diguem-li, prèvia en certa manera, ho dic ara així, d'aquesta manera, degut a que dia de 7 de gener ja és festiu pel fet de caure en diumenge i per tant s'havia fet aquest procés participatiu per triar, diguem-li, nova data.
1: Sí, algunes vegades que ens ha passat aquest fet, el que s'ha decidit des de seguit el govern i la coalició és fer una consulta pública en la qual diríem la ciutadania que triï quin dia li podria anar bé. Nosaltres entenem que una bona iniciativa, que l'intenten ja des de fa molt de temps, en la qual s'ha passat aquest fet, i el que sí que és vera és que cada partit polític, amb les comissions informatives, va triar una data, van consensuar una sèrie de dates per poder aprovar a triar. I en aquest cas hi va haver 500 votacions, si no vaig errat, i la més nombrosa va ser per dia de 8, és a dir, l'endemà de Sant Antoni, és a dir, dilluns, dia de 8, si hi ha festa, de 8 de gener del 27, si hi ha festa d'Artà. A dir, merda, perquè això a la colònia no li afectarà, en el sentit de que, bueno, sí, també.
0: Sí. Sí, en
1: Sí,
0: aquest cas,
1: igualment.
0: dia festiu que dia
1: Per
0: com a
1: tant,
0: tal.
1: perquè després té les dates de Sant Pere i nosaltres de la festa de Tartà. Per tant, sabiu que en el municipi de Tartà hi ha d'avui la festa.
0: Exacte. Bé, sempre és interessant, no?, que la gent participi i digui la seva, en aquest cas.
1: Mare?
0: Sempre és interessant que la gent participi i
1: Ah,
0: pugui dir la
1: sí.
0: seva, en aquest sentit, en aquest procés. Bueno, en aquesta qualsevol me refereix que procés participatiu.
1: Sí, entenem que, mira, en vez de prendre la decisió dins l'Ajuntament, perquè també moltes vegades, no sé si m'entens, sobre possibles opcions i possibles coses a fer, o
0: Clar.
1: possibles respostes, crec que el bo i l'interessant és que si tenim ja el mitjà per fer les coses, es posen a disposició de la ciutadania i, mira, 500 respostes no és una mala resposta, no és una mala iniciativa.
0: Clar.
1: Per tant, aquí nosaltres quan ja ens vam comprometre que si hi havia un nombre important de persones que volguessin participar, respectarien la decisió de la ciutadania. Així ho he fet.
0: Després el punt, per tant, així se va aprovar d'aquesta manera. I el punt tercer era l'aprovació, si s'escaia, de la proposta d'excloure, d'acord amb la, ho diré així resumidament, a la llei pertinent a les Illes Balears, la intervenció de les entitats privades de certificació urbanística en determinats procediments de tramitació de llicències urbanístiques. Això, en aquest cas, que amb aquest títol diguem-li així tan llarg, però perquè la gent entengui que suposa, no sé si dir, la pràctica en certa manera.
1: Mira, és molt senzill, més fàcil d'explicar en paraules planeres. La llei de salut de la llei d'urbanisme de les Illes Balears incorpora les ECU, que són empreses certificades, no? Aquestes empreses tenen la capacitat, evidentment han d'estar dins d'un registre i han d'estar autoritzades, tenen la capacitat de poder tramitar llicències municipals d'obra i de poder fer els informes pertinents. És a dir, la feina que està fent un tècnic municipal, ells la podrien fer. Quin, diríem, pros i contres d'això? Pros és que digui, una persona que vulgui fer un ECU, bé, una persona que vulgui tramitar la seva llicència a través d'un ECU, s'ha de posar en contacte amb una empresa certificada d'aquestes, que crec que millor que n'hi ha quatre, i ells procediran a informar el projecte urbanístic que té. Diguem, el que per nosaltres fa una contra, i això ha de tenir molt clar, que la responsabilitat d'aquest informe això cau exclusivament damunt l'ECU. L'Ajuntament no té cap responsabilitat amb això. És a dir, les persones que deixessin tramitar la seva llicència d'obra en base a això, l'Ajuntament no s'ha responsabilitat de que compleixin tots els paràmetres urbanístics. La llei permet que se pugui, aquestes empreses puguin fer tot el procés i puguin fer qualsevol cosa, excepte crec que és el dins rústic. Nosaltres, l'Ajuntament, en ha parlat algunes vegades a nivell tècnic, i els nostres tècnics, i jo crec que amb bon criteri, se volen guardar algunes coses perquè entenen que l'Ajuntament ha de valorar per la legalitat de totes les edificacions que hi ha aquí. En aquest cas, el que farem és el següent. Aquelles obres de, diríem que són plantes de nova planta, és a dir, fa l'avui que començam, en urbà, aquestes poden anar a precurs. Perquè entenem que només s'ha de certificar aquest solar urbà i que compleix els paràmetres, no hi ha massa cosa. Però aquelles obres que són de remodelació d'habitatges, aquestes no poden anar. Per quin motiu no poden anar? Perquè en nostre tècnic el que fan és, quan entra una reforma, es comprovar que tot el que ha construït en aquell solar compleix la normativa. I si no compleix la normativa i se pot adaptar en el projecte de remodelació, s'adapta. Clar, això implica que aquesta documentació d'una possible diríem volum que no s'ha contemplat mira, els canvis, clar, que algunes vegades s'han fet coses fora de demanar permís i està allà, però que se pot legalitzar, clar, l'únic que té els informes i l'únic que té l'estat original de la parcel·la i de l'edifici és l'Ajuntament, en els seus arxius. Aquestes empreses no poden consultar els nostres arxius. Per tant, ens podríem trobar davant una modificació de, diríem, una modificació d'una casa o això, que tingués una infracció urbanística anterior, que se fegués una altra obra i que no s'ha regularitzat aquesta infracció urbanística anterior. Per tant, aquestes no podran anar. Després, aquelles llicències que necessiten d'informes supramunicipals, que moltes vegades Consell de Mallorca, APT de carreteres, que bàsicament són llicències en sòl rústic, tampoc, perquè han de permetre informes sectorials, i qui demana informes sectorials són els ajuntaments. No, no podrà haver tampoc ecos a modificació de camins, i tampoc que la carta que se redeix a l'administració pública, amb el resultat nostre, és que aquells edificis que estiguin gestionats per un ECO, una llicència d'un solar nou, que ja dic, no tenen cap fer, l'Ajuntament passarà a final d'obra. Se reserva la carta de final d'obra. I és aquí on comprovarem que tot compleix normativa. És a dir, se podria donar el cas que un ciutadà o ciutadana, empresa, decideix qui tramitar la seva llicència a través d'un ECO, que evidentment automàticament passa davant totes, que això és el que tampoc no m'agrada massa, però passa davant tothom, se fa el decret, se fa tot i se li dona la llicència. Aquest ciutadà ciutadana, confiant que tot està bé, construeix en base a la llicència que li ha donat el CECU. Però l'Ajuntament, quan fa final d'obra, detecta algunes irregularitats. Aquí probablement tindríem problemes per donar el final d'obra.
0: Clar.
1: Sí que és veritat que és una casuística que està contemplada i normalitzada a algunes comunitats autònomes, saps? La comunitat autònoma de Cibleas és més novedosa, no? Però també és veritat que si hi ha gent o ciutadans i ciutadanes, empreses, que vulguin tramitar les llicències amb aquestes empreses, la llei el desempara. Per tant, nosaltres l'únic que hem fet és acotar amb quins àmbits no deixarem que la llicència es pugui tramitar amb un ECO. I això és un poc tot.
0: Clar, bastant ben explicat, i així crec que queda clar també de cara a la ciutadania un poc aquest procés, diguem-li, innovador a nivell dels llibres, i que també Artac, diguem, acull i adapta en certa manera en aquest sentit, si me'l permets dir-ho així.
1: Sí. El que passa és que una sorpresa que m'ha sorprendre, perquè no havia passat mai, és que a l'hora de fer votacions, és a dir, Unió Independent d'Artà va votar a favor, el PIN va votar a favor, l'SPT va votar en contra sense donar més explicació.
0: Sí, sí.
1: I m'estranya perquè sempre sol argumentar la seva resposta, no? I m'ha sorprendre. En contra. Però no vaig entendre massa bé el per què. En contra perquè l'Ajuntament podria haver donat més potestat als ECOs, en contra perquè no vol que les empreses ECO participen i per tant estan en contra de tot. No sé, me va faltar aquesta argumentació. I ho vaig trobar com molt contundent, en contra, dic, m'ho va sorprendre. I res més de comentar.
0: Clar, perquè sí que és vera que ja a nivell de desenvolupament de qualsevol plenari no és obligat, ara ho diré així, de la meva manera, explicar el perquè del sentit del vot. Normalment se sol explicar, sí que és vera, perquè per això se fa el plenari en si, però no és una cosa obligada, però bueno, supos que la setmana que ve passaran per aquí i si volen explicar, evidentment, tindran el seu moment per explicar-ho si volen. Després sí que venia el punt 4, l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, maig 2026, aquestes office, que diem aquesta sèrie de factures que, a més, darrerament han de passar i passen per plenari.
1: Sí, perquè, bueno, Manolo ja ho va explicar, però cada mes hi haurà aquestes office, esperem que cada any hi hagi menys, però serà molt complicat que no n'hi hagi cap a cada plenari. La factures ja dic, és complicada, i algunes per far, ja diríem amb un sistema, i algunes amb unes altres. Però bé, l'important que, com diu el Partit Popular, que la feina que està feta s'ha de pagar.
0: Exacte. Després ja venien informació de les actes de la Junta de Govern Local, que això sí que és un punt d'aquests de realment novedors a plenari, que no s'hauria passat per plenari, però bé, no té massa més història, no?
1: No, el criteri del nou secretari occidental, diríem, considera que s'ha d'anar a compte, i nosaltres no tenim res a dir, per tant s'ha d'anar a compte de ser d'actes de la Junta de Govern Local, per si qualcú les vol mirar i vol demanar alguna cosa, saps? Per tant, està bé.
0: Després informació de resolució de valia, que això sí que ja hi solia passar, i després ja sí que prets i preguntes, que en aquest cas només em va fer el Partit Popular en aquest cas, i en algun moment també no sé si dir tens o que va pujar la temperatura com tu mateix des posteriorment.
1: Bueno, hi va haver una sèrie de preguntes, si el que te refereixes és en els preguntes d'escolt d'ells,
0: sí.
1: Que supos que te refereixes en aquest tema.
0: Sí, bàsicament hi ha altres coses.
1: És a dir, no, en tant i bona que des que va respondre les preguntes donarà totes les explicacions que faci falta. El que sí que li molesta, i jo ho entenc, perquè se fiscalitza molt, se fiscalitza, quan dic se fiscalitza, se demana molt sobre un aspecte concret d'una activitat que s'hi entra en detrà en aquest cas, bueno, s'hi entra en detrà, en aquest cas aquest equip de govern sí que aposta decididament per la potenciació d'aquest festival Cool Days, però segur que en el Partit Popular això no li va bé. No? Ho ha de dir obertament, eh? I no fa falta fer segons quines coses, ho ha de dir obertament. Aquí. Quan demana quin pressupost té, en Toni el que li va respondre és que el pressupost que t'escull d'ells és el que està en el pressupost ordinari. Per tant, les partides són allà, i altra cosa és que si ell vol que desglosem totes les despeses que hi ha d'aquesta partida. Però si és així, hem de replantejar la pregunta i se li contestarà com jo recordar l'altra vegada, no? Però sap què passa? Que jo crec que si volem potenciar la cultura no només és una part, sinó que entenem que l'àmbit cultural és molt més gros, no? I tenim la sort que Artà, de cultura tots, diríem, hi ha molt per potenciar, no? I una d'aquestes apostes que l'Ajuntament fa, i aquesta guia de govern, i més concretament, en aquest cas, el Partit Socialista, és l'input d'aquest Cuda i Festival. Entenem que és un festival que cada vegada s'està configurant més. De fet, va veure que les entrades cada vegada són, diríem, cada vegada ens costa menys finançar aquest això, perquè entre les entrades ja s'inicia una part. I el que en Toni va manifestar és que estava una mica decepcionat també en l'actual govern del Consell de Mallorca, perquè s'havia minvat la quota de la subvenció del festival. I això ho va manifestar ell, i clar, en Joan no li va agradar massa, no? Però bé, i això són les realitats que tenim i amb això tampoc no jugam. No sé, en Joan, diríem, el Partit Popular en aquest moment, estem un poc tensionats en aquest sentit de... I en nostre regidor va respondre les preguntes tal com se li van demanar.
0: Exacte, i això no sé si en recordes algun altre que vulguis comentar, en tot cas bueno, se van contestar
1: plenari. També va fer algunes preguntes sobre el manteniment de, si no va xerrat d'alguna infraestructura viària, ni més concretament si no va xerrat o va dir perquè se pregunta especialment amb el camí de Carlos Cant, i el camí de Carlos Cant en el mes de 13, dia 13 d'abril d'enguany s'havia fet. Altra cosa és que s'havia tornat a sortir i necessitava una altra cosa, però que ja s'havia fet segur, perquè a més, jo quan vaig arribar aquí vaig repassar les fotos, perquè en el grup a on estem de l'empresa sol posar les fotos d'aquí, de l'espai que fan ets. No? Ja s'havia fet, que considerem que s'ha de tornar a fer, bueno, se pot tornar a mirar, però no forma part de les rodes. Si se fan una vegada a l'any, n'hi ha molts per fer. I això, diríem, després se li va dir que estigui fet aquesta. Després se m'ho va demanar també pels aparcaments, clar. En els aparcaments, s'havien fet una part del brat, se farà l'altra part del brat, sobretot en les romeres que deien nosaltres, i s'intentarà apedaçar algunes coses d'enterra, no? Que estan de grava. I si no vaig errar, avui mateix, avui que és divendres, s'estan fent una part del vial que connecta l'aparcament de la clota de terra en el carrer, diríem, de la clota, i també s'està fent amb asfalt, s'ha fet, perquè ja he passat avui mateix a moto, la connexió del carrer clota en el carrer de la sorteta, l'asfaltat. Posteriorment, la setmana que ve haurà dues accions d'asfaltat. Una de vora el quarter de la Guàrdia Civil i l'altra també haurà en el carrer de Ferrer Blanes, quan se va asfaltar, pues, ha pedit un poc d'aquest asfalt. Per tant, se tornarà a aixecar i se tornarà a fer, que és el que li van demanar a l'empresa que fagués, perquè no estigui l'han tret. Evidentment, si tinguéssim més votació proposada, probablement podríem arribar molt més. Però a nosaltres, més enguany, quan estem en un pla econòmic financer i fora que hagin sortit les subvencions del Consell de Mallorca que ens poden donar un poquet de la, hauríem de veure si podríem assumir més clau o no. Però ja et dic, jo som molt prudent, ara tinc pràcticament totes les meves partides de despesa, no tenir congelades, però en el mínim, per tal de veure si a 31 de desembre complirem aquest pla econòmic físic que sí o sí hem de complir. Ara, que m'ajudaria molt que el Consell de Mallorca tragués les subvencions. Després d'obrir els serveis, d'espais, del manteniment de camins, que se va comprometre a final de final d'abril, després de Setmana Santa. No ha estat així. Jo entenc que els tempos són diferents, això no qüestiona això. Per tant, m'ajudaria un poquet. També me va demanar per Costa Llobera, les jardineres de Costa Llobera. Dic que l'Ajuntament en base en el conveni que té en Costa Llobera, en el conveni que té en el Consell de Mallorca, du el manteniment de les pasteres dels voltants. El que s'hi vaig demanar, ja fa un mes que mos hi pegam, en el tema que no en teníem, com és que se fan la redona d'entrada Artac a la Sínia, per ser a 15, i la redona d'entrada d'Artà per ser a 12, que és la que ve de Cúria. I no se fan les redones de les Països i les redones de Can Sara Sergueu. Això fa temps que ho estem negociant i que ahir se van fer aquestes redones. Per tant, jo crec que en la col·laboració de les institucions més que en la confrontació, per tant, anem a intentar veure si en un àmbit de col·laboració podem aconseguir més coses que en un bon àmbit de confrontació.
0: Tant de bo. Abans de passar a obres, ja fora de plenari que diem, sí que també has comentat Rafael Blanes i m'ha vengut que sí que he vist aquest darrers dies, tot i que estem passant ràpid, potser ja fa un poc més, però crec que no gaire, que sí que s'ha repintat de nou aquest, no sé si ho diré malament, vial per caminar, que diem segur, diguem-li així, és el lot, sobretot per anar a escola, ara ho dic així en la meva frase, no sé si
1: perquè aquesta era una de les coses que sense molt costó i sense això doncs m'ho va funcionar moltíssim, saps? Ara que mos passarà que com que s'estan treballant a la brigada i la brigada de família que poden, ara passarà que es trosca entre el carrer Parres i el jutjat d'en Petitcola Cova se tornarà a asfaltar, però bé, es tirarà la pintura i tornarem a pintar la setmana que ve. No és problema això tampoc. Clar, també els tempos d'asfaltar les empreses no els controlàvem, la setmana passada m'ho va dir, escolta, és aquesta setmana, i hem aprofitat, saps? I per tant, però bé. L'idea és que la brigada, a mesura que puguem restituir tots els efectius, que entre gent que baixa, gent que s'ha jubilat i els processos selectius que són complicats, la tenim baix mínims, però ara bé, ara s'ha incorporat un oficial primera la setmana passada, la setmana del 6 de juny crec que s'incorpora una altra, que són aquestes places que es tenen per treure, i marxi a poc podem acabar de tota la brigada que m'ho va de fer aquestes feines que tant mos costa fer ara.
0: Perfecte. I com és habitual en aquestes darreres setmanes, ja mesos també, solen fer una actualització de tema obres, sobretot en aquest cas de Santa Margalida, Figueral, Pitxalbé, tota aquesta zona per aquí. No sé també que renovaran el tanc, si ja està acabat o no, però bé, tota aquesta zona, sobretot com està la cosa.
1: Bueno, d'aquí... Com va tot saber que després parlaré, jo em vaig anar a Sàhara amb un viatge de cooperació de nit, i la meva sorpresa quan va arribar aquí que pràcticament s'obre no havia avançat massa. Jo això no ho havia dit a ningú perquè no sol donar places que jo dut que se complessin i sobretot si em dones l'empresa. A mi m'havien dit que dia 31 de maig estaria asfaltat. Carrer Santa Margalida, carrer Nou, i part de Figueral, fins a el carrer Parras. La meva sorpresa quan va arribar aquí és que això no serà així. S'asfaltat de... Ah, bé, i una part de Figueral que es que peguen el carrer Toni Blanes. Aquesta part estiria. Això no serà així. Bé, perquè, de fet, sento ja.
0: Sí.
1: Però sí que s'ha compromès, i això ho vull dir públicament, però després, si no compleix, també ho diré públicament, que dins la primera quinzena de juny això, diríem, aquest àmbit estirà asfaltat. I també, diríem, intentarem arribar amb asfalt fins al carrer Hostal. Aquest és l'objectiu. Jo vaig anar ahir a les obres i veig que està preparat per hormigonar aquest tros que jo vol dir que va entre Santa Margarida i el carrer Hostal. No? Perquè fins a Parres està hormigonat i des de Parres fins al carrer Hostal és aquí on està preparat per hormigonar. A veure si ho aconseguim. El nostre objectiu, sabem que les obres no acabaran en plaç, després de les obres que va el dia 31 de maig, per tant no acabaran en plaç. Ara el que estem fent, focalitzant tots els esforços, és en dues coses. Primer, veure quin plaç mos plantegen, i segona, justificar l'ampliació d'aquest plaç, que es costarà una miqueta, i segona, que abans, dins la segona, com he dit abans, abans d'acabar mitjan juny, ara està en funcionament el carrer Santa Margarida i el carrer Parres. Perquè si estan en funcionament, a part del carrer Nou i el carrer Figueral, sí, estan en funcionament aquests dos carrers, la circulació ja és molt més fluida. Ja no té tant de problemes, no? Per tant, aquest és l'objectiu que tenim, treballem amb aquest objectiu. També és vera que estem fent una feina de despatx, que és un tema de quadrar números, i això ho estem treballant en l'empresa. No és una obra fàcil, no estem acostumats al que estem visquint ara, i jo l'únic que me queda és demanar disculpes una vegada més als ciutadans en general i als ciutadans més afectats d'allà, perquè diríem que les coses no van així com nosaltres havíem planejat. Que l'Ajuntament hagués pogut fer més? Sí. Que ara que està fent tot el possible? Sí. Que aquesta setmana fermava en segons quines coses? També. Una de les queixes que jo recull i és vera i és així, hem d'assumir, és que en el carrer Santa Maria no se va informar de quan començaran les obres, i això ho hem d'assumir. Això és així, ha estat una errada monumental. Esperem que les pròximes obres això canviï, però la que mos queda és, jo no m'ho vull anar barallant sempre de cada dos dies, crec que no és l'ideal, a mi me toca intentar posar peu per mig, evidentment dir el que jo trob, però en un àmbit més de... no tan públic, tan efectiu com es pugui ser, i pitjar perquè aquestes obres se paguin la majoria possible.
0: Clar,
1: un poquet així.
0: És complicat això, entenc, en tot el cas explicat i amb el que ja venies, diguéssim, no també, des del propi ajuntament, perquè al final que se tracta de l'empresa, la rapidesa, clar, com a ajuntament interessa acabar abans, suposo que l'empresa probablement també, però clar, davant aquest fet de que no serà, no es complirà aquesta data prevista, clar, també un poc pensava, entenc que això no suposarà, o si no ho sé, que l'Ajuntament hagi de pagar més, fins i tot no sé si el contrari, en aquest sentit, el fet de que s'allargui el plaç previst, no sé com funciona normalment en casos que passen aquestes coses.
1: Bueno, el preu de contracte no varia en funció dels passos que se donen, saps? El preu de contracte varia en funció de algunes dificultats que se puguin trobar, alguns materials que s'hagin hagut de posar, alguna cosa extra que s'hagi hagut de fer. Per més temps, al revés, s'hauria de penalitzar.
0: Clar, un poc amb això també m'ha referit.
1: I ara estem veient un poquet el que... Ja no són de penalitzar les empreses, aquí jo puc entendre que les empreses, com qualsevol empresa que tenim, tenen dificultats. I trobar personal qualificat és molt complicat, si no, dir-li qualsevol empresari que puguis entrevistar. És molt complicat. Diríem, si després d'aquí afegeixes que el terreny que en algun moment no ha ajudat, no s'ha trobat roca molt forta, perquè el tipus de maquinària, el millor que tenien allà, no bastava, però això és un tema que les empreses han de contemplar. Nosaltres tenim partides, i el que li vaig dir a sempre, tu t'has presentat perquè has volgut, no t'has obligat a presentar-te, no? Dient que hi havia coses que hi havia partides que probablement haurà guanyat, i hi haurà partides en què potser no ha guanyat tant.
0: Després que bé, canviant de tema i supos que seguirem parlant si s'escau, després un altre tema que sí que vam veure per premsa, crec que era, no sé si era la setmana passada, crec que era final de la setmana passada, si no recordo malament, ara fa una setmana, cosa així, el tema dels socorristes d'Artà que se queixaven en aquest cas de tema, ara ho dic així molt de memòria, tema horaris, crec que era, i ara no recordo exactament massa bé, però bueno, com està aquest tema i com us pots explicar?
1: Bueno, quan jo vaig venir de viatge, ningú va ser aquesta nova premsa. Per tant, bueno, menys mal que venia relaxat. Bueno, el que nosaltres vàrem, primer que m'ho va sorprendre molt, perquè jo en soc socorrista de nivell personal. Jo som un tio que jo me reuneixo amb qualsevol, jo no tinc cap problema en reunir-me, però també és vera que reunir-me amb tot el personal que fa venir per jo, que no es funciona de bumi perquè el meu treballador de salut que ja tenen la porta oberta, si jo m'he de reunir amb tot el personal individual de les empreses que fan feina per jo, o per jo, bé, perdó, per
0: sí, s'entén.
1: Si li dos, t'han reunit, saps què t'ho dic? Però tot i així m'ho van reunir amb ells fa 2 anys. M'ho van reunir amb ells, i ens varen explicar algunes queixes i demandes que tenien ells, no? I nosaltres els vam dir que estàvem dins un ple de condicions que té una durada i ja no puc canviar aquestes condicions, no? Perquè seria de contracte bàsicament el que diu.
0: El
1: que sí que podríem fer és quan hagi de fer un altre ple de prescripció tècnica tindré en compte les seves, diríem, peticions. Però també és vera que es demanar no fa preu un bon mallorquí, no?
0: Sí.
1: I demanant Ferraris
0: que no
1: i nosaltres formen en 600 també, perquè mantingueu la paròdia, no? Clar, en aquesta notícia el que a mi em va ser breu, que vaig subratllar 4 o 5 frases, perquè ja m'agrada veure que s'equivoquen amb això, serà de retalls, no?
0: Exacte.
1: Bueno, el primer de tot, ahir després, jo, els que avui han tingut una reunió amb ells, els vaig citar i diuen, bé, en xerrant cara a cara, i avui han tingut una reunió amb ells. En aquesta reunió amb ells, ahir vàrem estar en els temps ahir de matí en el dinar, i jo m'acosta molt d'entendre aquestes coses. Jo, perquè les entengui, les he de fer jo, vull dir, m'he de muntar un document jo per poder-ho estructurar, i jo els gestos me van fantàstics, perquè puc veure aquestes coses, i les puc manejar. Vaig treure les dades, i ara el número de dades no les te diré, no em deviré, però bé,
0: sí, no,
1: perquè veig aquestes proporcions, no? Partíem d'un ple de prescripció de 2022, que marcava que hi havia unes 5.600 hores de servei, no? 2022. En el setembre del 2023, arrel de, diríem, de que una persona, crec que una persona, i si no ho recordareu, te vau pagar a la Canova, saps? Amb horari on no hi havia socorrista, La Direcció General d'Emergència me va fer un requeriment que ampliàssim les hores de servei. Vàrem ampliar les hores de servei i me'n vàrem anar de 5.500 a 6.800, una cosa així, saps? I vàrem fer 1.000 i alguna hores més. En tots els costos que això dura.
0: Clar, clar.
1: En tots els costos que això dura. Vale. Per tant, teníem un contracte, això. I ara, enguany, a la data de les condicions hi havia un parell de coses que mos condicionaven. Primer, el tema pressupost. Segon, que en el moment de nosaltres fer el pressupost de l'octubre de l'Ajuntament d'Artà, sabien que s'estava negociant un conveni col·lectiu, avui hi ha un conveni col·lectiu de socorristes, que vosaltres doncs, com ja ha sortit de premsa, no? I això suposa un increment de sou. Amb això ja no tens res a dir, si hi ha un increment de sou, doncs hem de pagar. I nosaltres vàrem planificar aquest increment de sou. No? Ara, diríem, que això ha suposat dues coses. Ara tenim un ple de prescripció que, a part de 7.800 hores que fèiem antes, en fan 900 i alguna més, per tant, anàvem a 7.000 busques d'hores, per tant, retalls en personal no n'hi ha, al revés. Hi ha tota una figura que s'hi diu RECEM, que és qui coordina això, que antes teníem una hora cada dia i ara està full time. Tenim això, tres socorristes i tres... han ensalt la figura en el meu record, però són així. Per tant, retalls no n'hi ha. Inclús, el que en el 2022 era una millora que les empreses podien oferir, com era una moto, com eren unes torres, com això, ara és una obligació. Saps? I a més dèiem, en aquest nou ple de condicions, que una vegada s'hagi entrat en l'empresa, si ella consideri, si l'intent consideri, que s'han de reubicar, redistribuir, modificar les hores que han atropat, se pot fer. Per tant, retalls no n'hi ha ni un. Altra cosa, que és quan tu xerres a nivell personal, que és un tema de l'empresa, que assigna un treballador unes hores determinades a un lloc determinat, això no és responsabilitat de l'Ajuntament. Nosaltres paguem per un servei. La redistribució de les hores, i si dona dues hores més a un treballador o a l'altre, nosaltres no entrem, nosaltres mentre m'ho facin les nostres hores, això és responsabilitat de l'empresa. No és responsabilitat de l'Ajuntament. En aquest contracte nou, de l'any passat, en guany hi ha 120.000 euros més. Que s'hi diu poca broma, que és poca broma. I això els he fet entendre, els he intentat fer entendre això. Després, ells m'ho van dir que, i de fet m'ho han mostrat alguna cosa, que les torres de vigilància que tenen estan obsoletes. Vale. El que hem plantejat és el següent. Escolta, en el nou ple de condicions hi ha noves torres, però les ple de condicions estan en licitació. Acaba dia 16 de juny, si no va xerrar, i podríem començar en el 1 d'agost. I se pregunta és, i per què es preu de condicions acaba 16 de juny i no dia 1 de mai quan comença el servei?
0: Clar. Potser
1: la resposta és molt clara. El conveni col·lectiu que se va signar en el desembre, si no va xerrar, no va sortir publicat fins en abril. Clar, ni el meu tècnic, ni intervenció, ni secretaria autoritzaven a posar el preu damunt el plec de condicions sense que estigués publicat el conveni. Per què? Perquè pot haver una modificació després.
0: Clar.
1: Per tant, estem fermats. És a dir, bueno, tenia una altra opció. L'altra opció era treure el plec de prescripcions tècniques en el conveni antic. Per això que hagués passat, que tot d'una que hagués estat em digui el que és, jo tinc un problema amb l'empresa. I l'empresa té els treballadors. Saps? Per tant, no ho hem tret abans perquè no hem pogut han volgut evitar un problema. I per tant, les torres i les condicions laborals dels treballadors, tot i que diríem, són les que venen reflectits en el projecte de prescripció anterior. I s'ha pactat en l'empresa una pròrroga forçosa, que això el contracte anterior o ho reflectia. Vale. A mi que se m'acudi, que ara recorde que les torres no estan bé, també li he dit una cosa, i això és així de senzill. Quan una empresa se presenta, òbviament té un estudi econòmic, no? Però en totes hi ha un concepte que és benefici industrial, que pot ser més o manco, però és un dobles que l'empresa s'endú per gestió de tota la concessió, saps? I no és quantitat petita, també diria, saps? Per tant, si l'empresa considera que les condicions de treball dels seus treballadors, perquè recorda, són els seus treballadors, per millorar, doncs el millor convé que d'aquests dos bes destini una part. No? És a dir, què he volgut dir jo? Que no tot és l'Ajuntament. Que ja està bé que tothom pegui l'Ajuntament. I a mi, el que m'ha de saber molt de greu, i els he explicat, és que fora dir res, se mos presenti en els meus poines en el diari fora per molt defensar. Evidentment, després nosaltres vam emetre la nostra roda de premsa.
0: Sí, sí.
1: O la nostra nota de premsa.
0: Sí, sí.
1: On dèiem que posaven 120.000 euros més, no hi ha retirada de res. Saps? Per tant, hi ha una cosa que he intentat fer entendre, que crec que no ho he aconseguit, però ho dic, perquè si deia que ja he estudiat el següent, és, dic, jo no faig feina, bé, perdona, quan dic jo em refereixo en el nostre ajuntament,
0: sí, sí.
1: No feim feina perquè, diríem, altra gent estigui satisfeta. Nosaltres fem feina perquè els nostres ciutadans, artenent i artenent, que els coloners i coloneres, estiguin satisfets dels serveis que hi tenen. I te puc assegurar una cosa. Hauries de comptar quan d'artenent i artenent, que els coloners i coloneres, van a les palles mentre els vosaltres hi sou. Perquè jo som el primer que ja hi vaig al molt prest o al molt tard, em moren tan sol no. I el cost de tot això el sufraguen els artenent i artenent, que els coloners i coloneres, perquè no tenim una ajuda de res. No tenim ni gòndoles ni hamaques ni res. Que alguna vegada jo l'Ajuntament? Sí, però ara el govern de Sallit Balears, pues, els diferents governs de Sallit Balears, no vull dir que sigui des que té el problema ara, no en dic això, ho dic en general, els diferents governs de Sallit Balears, el fet que valoren i el que venen són les platges de tard, platges verges, platges on pots estar tranquil i això. Saps? Per tant, ja el que deman i ho hem demanat en el plenari, que per favor mos ajudin. Jo m'agradaria destinar més dobles que les condicions de feina siguin més i que pogués tenir més socorrista, claro. Però és que jo faig una... Bé, jo, si fa un esforç de 276.000 euros cada any, que l'any que hi haurà d'incrementar un 3%, fins a un 3%, que és el que han pactat els sindicats. Saps? Jo he intentat fer entendre que aquestes coses i que, com diuen en bon mallorquí, el que no poden fer mos estreu cada vegada, eh?
0: Clar.
1: Per tant, es preocupa de qui és, i nosaltres podem arribar fins aquí. Què fem? Exclusivament es ple de Constitució compleixen 100% els diferents decrets que hi ha. Altra cosa és que després les empreses que vulguin optar en aquest servei puguin fer millores. Això sí, però que compleix la normativa vigent està clara. I això m'ho va fer enfadar. I el que m'ha fet enfadar més, també, i això sol ser que s'ha de negociar un tio bastant tranquil, que posin en noms i llinatges d'una treballadora que no és treballadora nostra, però com a empresa fa feina per nosaltres, en noms i llinatges. Saps? Quan és una persona que l'únic que fa que... És dir, perquè l'entenguem, que és la coordinadora de plages,
0: sí, sí.
1: Aquesta lota, la missió que té és vetllar perquè els bombers i el servei que ha fet el senyor Drengatà se compleixin al 100%. Que les empreses compleixin el pla de prescripció. I si li ha dit que posi una cosa allà, que tingui, no sé, el botiguin aquí o això, és aquesta empresa, que una empresa. I que fotin noms i llinatges he trobat un poc, ho vaig trobar molt fort, saps? Per tant, que hem intentat entendre això, o sigui, el compromís que ha estat, anem a veure si poden solventar un tema que tenen amb unes torres, anem a veure si poden concertar una cita ajuntament, l'empresa que l'està duent ara, que evidentment ho està fent amb un contracte d'una pròrroga forçosa, i anem a veure en el mes d'agost, o bé, al mitjan juny, si poden tenir ja certes valoracions, com mos queden les talles, amb quins equipaments i quines torres mos quedaran. És que també jo em sap greu que haguem estat tant en aquest punt,
0: no, és important.
1: Una mica de polleguera que treguin a premsa l'Ajuntament d'Artà, de forma tan gratuïta i llançant unes acusacions que són totalment mentides. I avui les he dit, així com ho he dit a vosaltres, les he dit a ell, algunes vegades un poc més tranquil, algunes vegades un poc més hostal, perquè hi ha un moment en què quan una persona no vol entendre les escoles, no vol entendre les escoles, i ja t'hi pots explicar la comunitat. Aquí l'únic que ha vingut la reducció d'hores que diu que està de muntes, que el nou ple de condicions diu que en reduït hores, que diu en el retall de premsa, no vol dir de bon bé. Això bé, perquè teníem en temporada baixa 6 hores a cada torta i 6 hores a la canava. I la paella de la colònia la teníem fora, diríem, fora cobertura, en mesos de maig i octubre. Mm. I ara aquí sí que he de dir la meva devoció de mestre, aquí. Jo sé que molts de mestres i les escoles, quan van a les playes, si no és socorrista no se poden banyar, o les costa banyeta, o te poden tenir problemes. Per tant, si jo en el mes de maig, que hi ha molta gent que comencen a la playa, poden anar a la playa, jo puc tenir la petició meva. Això que ha volgut dir, que aquelles dues hores de, que s'han llevat de cada, tarda i la canova i s'han pogut a la colònia Sant Pere, però no han reduït una hora més, al revés, n'hi ha més. El que les han redistribuïdes diferent. I això li fet particularment a un socorrista, perquè en vez de tenir 8 hores, ara en té 6, ja dic, no és un problema de l'Ajuntament de Clar. L'Ajuntament ha intentat vetllar per l'interès general i que totes les espais que tenen obligació de tenir un servei socorrista les pugui tenir.
0: Clar.
1: I això és el que m'he intentat transmetre avui. A més o menys concert, que no sé si no haurem tingut molt.
0: En tot cas, això, crec que ha quedat clar aquesta postura i això sí que és veritat que va sorprendre aquesta notícia això fa una setmana i entenc que amb tot el que expliques, lògicament. Després, com ja has mencionat, ho has dit també fa 15 dies en el seu moment, que anaves o anàveu, en aquest cas, en aquest diria així, viatge, si no vaig malament, en el Sàhara, per amb coordinació amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que com va anar un poc aquest viatge?
1: Bueno, si tu m'ho demanes com va anar, ja t'he dit bé. Sí, ara, bueno, bé perquè tot és tot un xoc cultural, això.
0: Clar, i entenc que no és fàcil.
1: És una tocada de realitat molt complicada, saps? És una reflexió total que has de fer i és un món totalment diferent, no? Ja quan veus persones, famílies que ho passen molt malament per arribar, no al final de mes, a final de dia havent tingut la possibilitat de menjar una o dues vegades, la veritat és que tu quan arribes aquí relativitzes moltes coses, no? En l'altre dia vam anar a través de l'associació dels Amics de Saharauis, perquè l'Ajuntament d'Artà té un projecte allà, i vam anar a veure com se desenvolupa aquest projecte. He de dir, perquè algú ja m'ho ha dit, que nosaltres hem vist la part guapa dels campaments. Però si d'entres un poc més, la realitat de les famílies és molt complicada. No? És un poble que viu de les ajudes internacionals, pur i durament, l'economia que hi ha allà és, jo no vull dir zero perquè és molt poc, però és molt poca i les condicions de vida d'allà són molt complicades i molt dures, no? Ara també és vera que jo m'he sentit molt ben acollit allà, sempre una riadeta, els al·lats per mi, fer un partit de futbol, jugar un poc a bàsquet, i, no sé, m'he sentit molt bé, però quan arribes aquí, evidentment, hòstia, és un poc fort, eh? Saps, a nivell cultural. No? Ja fa temps que l'associació d'Espal de Saharauis insistia en que nosaltres, en aquest cas jo anigués a fer-ho a Borelló, enguany ha estat el moment, saps? I hem anat en Maria i jo, ella que s'encarrega de tots aquests projectes, a veure'm un poc estressat. L'experiència, molt bé, ara diríem, te fa un poc de mal de ventre, sabien que tu aquí te fixes en unes coses que quan les analitzes tenen poca importància, no? Dins un conjunt, però bé, el món que tenim, el món capitalista, on és depredador d'adobe, i si cada dia no tens un poc més ets un fracassat, no ho sé, no sé si és un poc això.
0: Ja, és això, entenc que és complicat després de tornar aquí, diguem-li així, en aquest sentit. Després, avui, precisament en aquest cas 29 de maig, s'ha fet el dematí en moltes escoles, tant aquí a Artà com a nivell de tota Mallorca, i ara d'aquí quasi una estona, una hora i poc, sobre tema ja per per tothom, per tota la ciutadania, el 14 de la ciutadania, si més no, i pot participar i ha de participar en aquesta cantada de la Balanguera, que l'Obra Cultural Balear coordina amb ajuntaments, entitats musicals, etc, etc, vull dir, sóc com a deix gent, i associacions i col·lectius, i en aquest cas un poc això que em poden dir d'aquesta proposta que se fa avui a tota Mallorca i com no també aquí a Artà.
1: Sí, diríem, s'ha de cultivar molt a propos d'aquest gest, jo crec que és un gest molt important i molt reivindicatiu, i sobretot crec molt encertat en el temps que estem, que no només se tracta de cantar, sinó que se tracta d'escoltar què diu la lletra de la Balanguera, i si no molt entenem que és com signe de Mallorca, pues, tal volta molt hauríem d'aplicar o intentar aplicar què és el que diu aquest signe. Aquest himne és un himne d'integració, és un himne de terra, és un himne de no exclusió, és un himne de cooperació. Saps? Per tant, anem a fer que aquest himne no només sigui unes paraules buides avui i un cant per quedar bé, sinó anem a donar-li tota la força que té aquest himne. Dit això, a tots els que m'esteu escoltant, ja estic preparant les coses per haver les 8 menys quarts a la Balada, donar suport a tot el nostre teixit musical que tenim, que són molts i molt bons que han preparat aquesta cantada d'avui. No els hem de decepcionar, hem de ser tots allà i hem de cantar junts ben fort signe de Balanguera, i cada un de vosaltres i nosaltres, jo sigui el primer, que s'endugui la lletra de signe seva i que la s'allegui un poquet i puguem viure no només aquesta jornada de música, que està molt bé, però que tota la reivindicació que hi ha darrere aquest acte i d'aquesta lletra la puguem aplicar un poc. Ja dic, m'ho identifica com a mallorquins, però si m'ho identifica m'ho va identificar no només de paraules, sinó de fet. Aprofit per agrair a l'Obra Cultural Balear d'Artà tot aquest muntatge. No citaré cap entitat musical perquè no m'ho vull deixar cap.
0: Sí, són moltes.
1: No vull deixar cap. Per tant, a totes les entitats musicals, a tots els grups, a totes les persones que han col·laborat, que hi seran allà, a tots, les vull donar les gràcies. És a dir, serà un èxit, segur. Saps? Jo l'única pas penso que no hi cabíem. Perquè l'amfiteatre és gros, però tampoc s'ha de molts. Però bé, si som molts, millor, no necessari empenya per estar davant de tot, l'únic que molts donarà els percentatges que entenem tot. Per exemple, dic que hi ha d'haver 200 fotocopis, però si no ho heu fet, vos convido a baixar signe per internet, sí, l'heu baixat i no podem fallar. L'entitat de les 8 menys quarts seran per allà, nosaltres convendria començar a ser maçerit també de les 8 menys quarts, inclús alguna entitat crec que s'hi han d'haver estat de quart,
0: sí,
1: però no podem fallar. Per tant, ara que vau d'escoltar Ràdio Artà, tot el que vos dirà, després tancam, mos preparam, no vol dir que vos pou ben guapos, vos pou vos fresquets,
0: és important.
1: Un xaveta, saps? I mos anam tots a cantar signe de la Balanguera. I per favor, després mos aduïm, mos llegim i plantejam un poc el món que tenim ara, a veure en la lletra de la Balanguera com el podem fer una miqueta millor.
0: Perfecte, i en aquest cas ho feia així per anar cronològic, diumenge tancam setmana d'alguna manera amb aquesta caminada contra el càncer que ja fa uns anys que s'ha dut a terme, en aquest cas en el monestir de Bellpuig, i que enguany torna a fer-se, i en aquest cas també suposo que també lògicament, com no pot ser d'altra manera, també convidar a participar-hi lògicament.
1: Només faltaria diumenge se treballa de les 9, partim a les 9 i mitja, una caminadeta tranquil·la, saps? Una caminadeta de xerrar, d'estar i sobretot de visualitzar una realitat que tenim, donar-se una hora bona a l'entitat que ho organitza, saps? I anem a fer un espai de convivència, si ja no va xerrar també dins l'església. L'any passat se va cantar durant les claus i per trobar-les les claus de Bellpuig, que no hi hagi cap ensurt, i després convidar-me ja a fer estar una estoneta. Ja no podré estar massa perquè tinc compromisos familiars, però s'ha de passar ja, sí que hi serem i estarem una volta per allà. Llavors, dit, ara tancau Ràdio Artà Municipal, que en Tomeu farà via d'expedir, prepareu-vos a tothom, a fresquets, i avui mordem allà i mordem a la Balada de les 8 menys quart, i diumenge, el mes de matiners a les 9, els qui no som tant de matiners a les 9:20 se passa l'Ajuntament per partir i donar suport a una causa ben justa.
0: Perfecte, i moltíssimes gràcies, Manuel Galán, em va alertar que per tota aquesta explicació i això, i com dius, farem via i tots cap a Navaldesa. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.

I vedrai con el ball de Manolo Galán, evidentment no faran contrari perquè també ho podem fer contra es fa igual, així, s'acosten les 7, per tant anant parlant punt i final aquí en aquest programa d'avui de cada vespre de Radio Hortam. Avui hem parlat d'aquestes properes festes que d'aquí dues setmanes, si no vaig errat, efectivament. Però ja volíem començar parlant-ne perquè també enguany amb aquest canvi de l'11 respecte al 12 de juny, que en fi, en el nostre cas com a Radio Hortam ja us vaig explicar que a mi particularment ho diria clarament, m'ha fotut, perdó per l'expressió, perquè tenim una proposta radiofònica per dia 11, confiant que dia 11 no hi hauria res a nivell de cavallets i, evidentment, la cosa ja no se pot canviar, que diem,

començar a dir. Res, per tant, això que... bé, ni m'abota el tema meteorològic gairebé, perquè no hi ha massa coses comentables més enllà de calor. Sí que veure que avui ja ha estat un dia calorós, a mi particularment de ben pres del matí ja feia bastanta calor, més dels altres dies el manco de sensació ha estat aquesta. I bé, sí que això com dic, aquestes temperatures que estem sí que a veure a final de maig i no sé què farem el juliol i l'agost, però bé, és així, no podem fer altra cosa. Res, com deia el Balla, aneu-vos a preparar i escalfar la veu, si m'ha permetut dir-ho així, i de cara a les 8 menys quart, cosa així, si voleu fins i tot 7 i mitja, sempre molt millor, com més abans millor, anar cap a... En aquest cas, si voleu, si arribeu prest cap a l'escola de música, que sortirà la batucada de Tremol Hortam, cap a Navalesa, com us va explicar ahir el representant de la cultura balear, en Toni Colomé, i que després allà hi haurà també els xeremies que faran aquest relativament curt, perquè està a prop des del teatre fins a Navalesa, i després hi ha ja en la banda de música d'Artà. També hi ha implicats les dues entitats de Vall de Bot, Esca Física Estanyotes i Artà Vall i Canta, com ha dit el Xeremies, quatre veus a l'Orfeó, i bé, tots, no sé si m'ha deixat algú, també me sabria greu, xeranga i res, tothom qui participa segur que sortirà genial. Com vaig dir ahir, i com va dir en Toni també, i com vaig dir jo també, en aquest cas, si qualcú diu, ai, hi haurà papers, si qualcú la vol d'impres de casa seva, també val. I per tant no és excusa, però si qualcú té més vergonya i vol tararejar, com se sol dir, a fer la cançoneta i no dir la lletra, també val. Però bé, millor si canteu la lletra, això per suposat, lògicament. I això, i si pot saber un tros, canteu el manco un tros, però que no quedi per aquest sentit. I com m'ha dit el Balda, si la teniu, que la vos donin allà, la bona duia cap a casa, l'analitzeu, la llegiu, i aquest poema musicat de Joan Alcover, amb motiu d'aquest centenari, La Blanguera, recordem, Himne de Mallorca. A vegades algú diu Himne de Balears, no, en aquest cas és Himne de Mallorca, amb tot el carinyo per les altres illes, que me les estim molt, però en aquest cas és Himne de Mallorca. En tot cas, això és un cant que hi hem de ser tots. No hi ha, com va dir també i en Antoni Sureda, no se tracta de temes polítics, se tracta de cantar i de dir tots a la vegada. Això és el nostre himne, som mallorquins, som d'aquí, molt sabem les nostres tradicions, les volem conservar i volem cantar la nostra himne de la Blanguera, com dic, l'himne de Mallorca i per tant de la nostra illa, ja des de fa molts anys, per tant també en aquest cas han passat tot tipus de color polític pel Consell, que si hagués considerat hagués volgut canviar, no s'ha fet, per tant entenem que de l'agrat de tots els partits polítics i per tant, com dic, no, i com va dir en Antònia, no se tracta de política en aquest cas, se tracta d'això d'alçar la veu cantant de les nostres tradicions i diguent som mallorquins, que moltes vegades el tema de mallorquí i tal, en aquest cas l'himne de Mallorca, per tant no hi ha excusa, no hi ha causa diferent possible. Espero que sigui tot un èxit, jo espero ser-hi, si no me suggeria res de nou d'aquí llavors, que espero que no, toca en fusta, i res, també, com el van dir, hi haurà en Agustí Torres que gravarà de manera molt més professional, jo intentaré, depenent de la gent que hi hagi finalment i les condicions acústiques del lloc, intentaré també enregistrar de manera sonora per tal que dilluns ho pugueu sentir aquí a Radio Tà Municipal. En definitiva, però vos convidem a ser-hi, a viure aquest moment, no sé si dir històric, en el bon sentit de la paraula, perquè el cap de fi són aquests 100 anys de la pròpia cançó, per tant,

ho dic en aquest sentit, i com més siguem, molt millor. Per tant, tothom cap a Navalesa a cantar aquesta balanguera i això, que vagi tot molt bé. Tot el que puguem contar ho contarem dilluns. També recordeu, com ja hem fet ara també finalment amb el Val de Diumenge, aquesta caminada contra el càncer, també no podem faltar-hi. A les 9 la concentració a la plaça de l'Ajuntament, a les 9 i mitja la partida, i fins a anar al monestir de Bellpuig. Recordeu que dudu vosaltres la botella d'aigua, amb això ja la podeu rellenar, no passeu pena, la duis rellenada d'acabar-se, però després amb això ja la podreu rellenar. I en definitiva també que sigui tot un èxit, per una causa també que se van fer moltes passes, per sort, però també encara en queden d'altres, malauradament. Per tant, entre tots, seguint demostrant una vegada més, no tenc cap dubte que Artà també tornarà a dir som aquí, en suport a l'Associació Espanyola contra el Càncer, en aquest cas d'Artà, i això, i que se puguin fer molts més avanços amb aquesta malaltia. Tots, malauradament, tenim un familiar, algun conegut, que ha passat, passa o malauradament passarà, tot i que espero que no, en aquest sentit, però repeteix que malauradament de moment és així, però això sí que si s'inverteix en investigació i de més, segur que ben aviat, relativament, està clar, podrem parlar d'altres coses, tant de bo. Per tant, no podem faltar tampoc diumenge, i gràcies a l'Associació Espanyola contra el Càncer, Junta Local d'Artà, per tota la feinada que fan, per també sempre mantenir molts informats, també gràcies, i més gràcies, no m'ho canso de dir-ho, i sempre pensen en Ràdio Artà, i per tant he d'agrair-ho, i res, això, molta salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots, bon cap de setmana, i demà a nivell radiofònic, demà de matí, el dissabte a la ràdio. Ara sí, salut, adeu.

Els Runaval Taylor Marion Bastille, amb band, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En band té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En band, moda que te fa brillar. T'espera.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

quan tu duies estrena, quan jo era un bailet, no hi havia penes.

dia dalt del campanar. Ninant com ressona la campana gran,

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig, m'hauria casat per l'església,

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: get tangled up in me.
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.